0: I sí, una setmana més tenim ganes de història i un cop al mes, des d'allà, des de que tot esto era en Campos, doncs aquí al programa, quan parlem de història, un cop al mes, a la darrera sessió d'història del mes, doncs si ja estem sempre ben acompanyats amb l'Òscar González, també tenim a l'Imma Moixella. Òscar, Imma, benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bona nit.
0: Imma, això vol dir, ara just quan, mentre es connectàvem, just abans de posar la sintonia i tot, deien, doncs mira, això és que ja ha passat l'estiu, que això ja ha passat, i mira, l'avantatge que tenim amb tu, Imma, que ens fa no només molta il·lusió per escoltar-te sempre, sinó perquè això és com quan tornes al col·le, no?, que els primers dies et vas veient els companys, fas una redacció de com ha anat l'estiu, et fa il·lusió, però clar, se't passa de seguida perquè la que ja s'ha saludat a tothom, a tots els profes, el divendres ja s'ha acabat, però amb tu és com estirem una mica més fins a final de setembre de dir com ha anat l'estiu i tot això, i és fantàstic. Bueno, sí que estem molt contents de que estigués una temporada més amb nosaltres.
1: I jo destaqué.
0: Doncs vinga, per on comencem aquesta temporada?
2: Doncs mira, continuem amb la nostra sèrie d'historiadors clàssics del segle XX. Aquesta és ja la cinquena temporada.
1: Ja la cinquena.
0: Mare
2: hem fet 36. 36 senyors i senyores.
1: I el que ens queda.
2: I el que ens queda, perquè el gremi és molt ampli.
0: Esteu renovats ja per una sisena, setena. Aquí no patim, Òscar, com a la sèrie.
2: Sí, estarem jubilats i farem ja la cinquantena edició.
1: Sí.
0: Quina meravella. L'emi honorífic. Bueno.
1: Sí.
2: Val a dir, això, petit comentari una mica fora de micro, que en els darrers mesos de l'anterior temporada va haver uns quants historiadors que es van morir.
1: Sí, va morir.
0: Ostres.
1: Bastanta gent.
2: I jo li deia a Imma via WhatsApp,
0: Vés apuntant. Ha fet mèrits per entrar al programa.
2: Sí. Doncs avui parlem d'un senyor que no era pròpiament historiador, però sí que es va dedicar a la història. No tenia una formació d'historiador. Perquè de fet era un senyor que havia treballat
1: al cos diplomàtic,
2: al ministre d'Afers Exteriors, al Foreign Office britànic.
1: Val. Es va estar destinat a Belgrado.
2: Sí, sí. I també havia fet carrera a la Royal Navy.
1: Sí, sí, bueno, és que el seu pare havia arribat a ser...
2: El primer lord de l'amiratat.
1: El primer lord de l'amiratat, exacte.
2: Direm directament el seu nom i comencem a parlar una mica de família, perquè la família té tela.
1: Sí, sí, sí, és d'aquestes. Bueno, i amb el nom ja veureu que la família té tela, perquè exacte. Aquest senyor es diu... John Julius Norwich.
2: Clar. Però no es diu Norwich de cognom.
1: No, Norwich és el títol, diguéssim.
0: Val.
1: És com si diguéssim aquí Ciruela o Alba o alguna cosa així, no?
2: Doncs es deia John Julius Cooper.
1: Cooper, sí, però li deien John Julius Norwich perquè és...
2: El títol que va rebre el títol, seu pare, sí. De Vescomte Norwich,
1: exacte.
2: De no sé quina ciutat anglesa. Sí. Saps aquests títols que no és que tinguin rància bolengo, sinó que s'inventen tant, encara que la família era de rància bolengo,
1: sí,
2: però no tenia títol.
1: Sí, i el seu pare era, vull dir, era polític de primera, exacte, línia, ja hem dit que havia arribat a primer hora de l'Almirantazgo, però

0: escapar, vull dir, es codejava, per exemple, amb Eduard Vuitté, i vull dir que tenia...
1: Bueno, això el pare, eh? El pare es deia Duff Cooper. Duff, com el pato Lucas, Duff. De fet, hi ha un premi d'història en Anglaterra que és el Duff Cooper Award, que és
0: És en honor d'aquest senyor.
1: en honor d'aquest senyor i es dedica al millor llibre d'història de l'any anterior.
2: Acabó.
1: No sé si el seu fill va guanyar alguna vegada el premi Duff Cooper.
0: No ho crec,
1: No ho crec.
0: però no ho crec perquè ell, clar, feia llibres d'història en John Julius, però més aviat de divulgació d'història.
1: Exacte. Així com el seu pare era un senyor de família, de possibles, conservador, partit conservador, va ser ministre. Diguéssim que el seu pare va ser ministre, però no un període massa allà. És a dir, com el primer de l'Almirantaco, que aquí seria com el ministre
0: Va
1: de la
0: durar un
1: Marina,
0: any o
1: un
0: així.
1: any escàs, després el van fer ministre de la Informació durant la guerra. Que dius tu, què és això del ministre de la Informació durant una guerra? Després el van enviar com a ambaixador, em sembla que... Ta, no me'n recordo.
0: A París, em sembla.
1: Sí, a França. Va ser a França, però clar, com que la França la van ocupar
0: Sí.
1: els de Vichy, els nazis, després hi ha el govern de Vichy, doncs va estar, diguéssim, amb el govern lliure de França a Àfrica. Però bueno, després va continuar fent més coses, es va retirar i va morir quan John Julius tenia
0: Era bastant
1: uns
0: jove, sí.
1: 25 anys. En John Julius es deia així Julius perquè ell va néixer per cesària.
0: I van dir, mira, posem-li Julius, no?
1: Com,
0: Juli César,
1: com
0: cesària.
1: que hi ha aquesta història de que Juli César va néixer per cesària, no tapeu de micro, és un bulo, és mentida, és
2: Mal.
1: una llegenda urbana. Però en anglès
0: De fet, la cesària es diu cesària perquè hi havia aquesta
1: li
0: llegenda.
1: diuen la C-section, la C és per César. Però
2: Imagina't.
1: en realitat no, t'ho imagina't, fa 2.000 i pico d'anys fer una cesària el que podia significar.
0: Bueno, la
2: Sí.
0: mort de la mare segur.
1: Seguríssim.
2: No, no.
1: I la del nounat segurament també.
0: Exacte, però la de mare
1: La
0: assegurada.
1: mare segur que es moria perquè, clar, era obrir un canal i imagina't tu les mesures de sanitat que hi havia fa 2.000 anys
0: Higiene, sí, tal.
1: d'higiene i de no hi havia antibiòtics ni aquestes coses, doncs la mare es moria. Però bueno, ha perdurat la idea aquesta de que la cesària ve per Juli César, però no. La seva mare, que també era d'una família nobiliar.
0: Sí, però era sobretot una socialité,
1: Sí.
0: d'aquestes que sortia a les revistes, estava a totes les festes, era guapíssima, la seva mare era guapíssima,
1: I havia sigut actriu.
0: i havia sigut actriu. I aleshores resulta que la seva mare i el seu pare van trigar molt de temps a tenir un nen, i finalment van poder tenir el John Julius,
1: L'únic fill.
0: l'únic fill, amb el qual la seva mare es va dedicar moltíssim en aquest fill. De fet, ell explica que va aprendre a llegir i escriure perquè li va ensenyar la seva mare ja als 3 o 4 anys, i ja se la seia a prop i li començava a ensenyar les lletres i tot plegat i a sumar, restar i aquestes
1: No
0: coses.
1: hem dit l'any de naixement de John Julius, 1929, va morir el 2018 quan estava a punt de complir els 89, és a dir, un altre d'aquests historiadors de llarga vida. Clar, quan ell va començar la guerra, la Segona Guerra Mundial, tenia 10 anys.
0: I el van enviar als Estats Units per allunyar-lo, diguéssim, del perill. I després d'allà va anar, bueno, va passar un temps als Estats Units a casa d'uns amics
1: Sí,
0: de la
1: va estar a
0: família,
1: Canadà també una
0: i després el van
1: temporada.
0: enviar amb un internat al Canadà.
1: I durant... Clar, hem de pensar també que els primers anys de la Segona Guerra Mundial travessar l'Atlàntic
0: Era
1: era molt
0: perillós.
1: perillós amb les manades de lobos nazis. Fins que més o menys ja va començar a controlar una miqueta l'Atlàntic, en John Julius, el petit John Julius, no va tornar a Anglaterra, va tornar al 42, amb 13 anys, i el van enviar
0: A
1: a
0: Eton,
1: Eton, que és on
0: claro,
1: tocava.
0: que és on
1: Si tu
0: toca.
1: vas una família nobiliar, t'envien a Eton. I allà va estar, després va estar a Oxford, va estudiar...
0: Després va estudiar filologia eslava i
2: Toma.
0: filologia anglesa a
1: Dominava
0: Oxford.
1: el francès i el rus. I el rus suposo que li serviria
0: Sí,
1: molt a la seva
0: sí,
1: carrera
0: sí.
1: diplomàtica.
0: Sí, el francès el dominava des de petit, perquè de petit ja havia tingut una nursa francesa
2: Ah,
0: i
2: mira.
0: aleshores de petit sabia anglès, lògicament, i francès.
1: I més o menys cap a finals dels 40, ja quan ja tenia els 20, 21 anys, ja va començar a fer carrera a la Royal Navy i també va entrar a poc a
0: Al
1: poc
0: cos
1: al
0: diplomàtic.
1: cos diplomàtic, que seria el Foreign Office. I al Foreign Office va fer unes quantes, diguéssim, missions, va estar una temporada a Belgrat, va estar una temporada també a Ankara, va estar per diversos llocs, però l'any 54 ell va dir, saps què?
0: Ja en tinc prou.
1: L'any 64, perdó, va dir, tinc 35 anys, que era molt jove, però ja tinc prou. I vull tenir una vida que, quan m'aixequi pel matí, no tingui que... Ara quina missió m'envien?
2: No, clar.
1: Vull dedicar-me a
0: A lo que
1: realment la
0: m'agrada.
1: meva passió, que és la història.
0: Bueno, el senyor, jo diria que més que la història, és que era un senyor curiós. I
1: Sí.
0: aleshores, quan s'enamorava d'un tema, començava a investigar, a investigar, i com que el senyor tenia molta gràcia, a més escrivint, perquè té molta gràcia escrivint, doncs un cop havia investigat i tot això, doncs sentia la necessitat de comunicar-ho als altres i
1: Sí.
0: feia un llibre.
1: No era un historiador

0: acadèmic en aquest sentit,
1: no,
0: no li interessava la història
2: i es nota molt que no és un historiador acadèmic.
0: És això d'una divulgació.
1: És divulgador, sí, sí.
0: Divulgador, sí. I dins de la divulgació històrica, la narració històrica. Mm. És a dir, en les... A veure, podríem dir, per exemple, que un exemple similar al seu, i del qual hem parlat, podria ser Stephen Runciman, però Runciman, bueno, sí que era un historiador,
2: sí,
0: acadèmic.
2: Sí, Runciman era més historiador.
0: Perquè Runciman tenia la seva història acadèmica i tenia els seus llibres de divulgació, mm, però encara i així, en comparació amb els llibres del Norwich, d'en John Julius, home, Runciman està, és un esglau per damunt.
2: Amunt, sí.
0: El que li interessa a John Julius és això, les històries narratives, els grans personatges, les grans ciutats. De fet, ell tenia diversos temes que li interessaven.
2: Venècia, era Venècia. Un enamorat de Venècia, va anar-hi no sé quantes vegades.
0: Moltes vegades, i llavors ja des dels primers viatges es va interessar molt per la història de Venècia. Sicília, li interessava Sicília.
2: Molt.
0: I després li va interessar el tema de, a partir d'això, com que durant una temporada el Foreign Office va estar a Sicília, justament, i al sud d'Itàlia,
2: Va donar de la connexió de Sicília amb l'Orient, amb Bizanci.
0: I li van parlar de la història de quan els normands
2: eren els reis de Sicília.
0: Van conquerir el sud d'Itàlia i van conquerir després Sicília. I durant més o menys uns dos segles, aproximadament, van ser una de les potències importants de la Mediterrània, de fet, de la Mediterrània central.
2: Que és una cosa, si us ho penseu, una mica rara, no? Uns vikings que s'instal·len, sí, al sud d'Itàlia i que són els reis del Mediterrani.
0: Exacte, ja s'havia instal·lat allà el que seria Normandia, però clar, com que hi havia molts que no havia terra per tothom, doncs uns quants d'ells van dir, doncs comencem a jugar-nos com a mercenaris.
2: I van anar per a Itàlia, que sempre ha sigut un lloc acollidor per mercenaris.
0: De fet, van ajudar el papa Gregori VII en la seva querella contra Enric IV, en tot allò de Canossa i companyia.
2: I els hi van donar uns feus.
0: I clar, el papa els hi va dir, bueno, aneu cap al sud, que ja està, encara hi ha a la punta de la bota i allà el taló, i el tacó també, hi ha amenaces dels àrabs que venen des de Sicília.
2: I us apanyeu amb ells, i si d'allò, pues, sou feudataris meus.
0: Exacte, i després ja parlarem. Clar, el problema va ser que van començar a ser, més que feudataris, van començar a conquerir el sud d'Itàlia i a Sicília, i clar, el papa va dir, home, aquesta gent ja comença a ser una mica perillosa.
2: Sí, va. Tot i així, de fet, el rei de Sicília continuava sent, el rei de Sicília no, el rei de la punta de Nàpols i tot això continuava sent feudatari del, sí, papa.
0: I de fet,
2: titular, o sigui, en teoria.
0: I se suposa que també quan van conquerir Sicília, ho van conquerir perquè van trigar uns 40-50 anys a conquerir Sicília, nominalment eren feudataris.
2: Papals.
0: Sí, el papa havia creat el propi regne de Sicília pels normands. És que suposadament li devia una certa, això, un vassallatge. La realitat és que a partir...
2: Anaven bastant per lliure,
0: sí,
2: però
0: sí,
2: bueno.
0: I sobretot quan els darrers reis normands van emparentar amb els emperadors germànics, que no eren gaire partidaris dels papes, val a dir això, doncs clar, es va crear un conglomerat Sicília, Nàpols, l'imperi, Sacro Imperio Germánico, que el papa dijo, hasta aquí hemos llegado. Así que separar las coronas, hacer algo, pero no me gusta tanto poder en Itàlia. Però bueno, això és una llarguíssima història que també va explicar en Runciman,
2: sí,
0: a les vespres
2: Julius.
0: Sicilianes.
2: I el John Julius també, perquè té tota,
0: sí,
2: una
0: té dos
2: llibres,
0: té dos llibres que parlen d'això.
2: Sobre l'imperi aquest dels
0: normands, que van crear primer al sud d'Itàlia, a Nàpols, i després a Sicília. De Venècia va haver publicat també dos llibres,
2: sí,
0: que després els va unificar en un, i que també, de tant dels normands com aquest de Sicília, tenim traduccions en castellà. I després, entre molts altres llibres, perquè la bibliografia d'en John Julius és molt ampla. I no només això, és que ell va presentar 30 programes de televisió, de documentals. És a dir,
1: home,
0: que,
2: sí, sí, és que aquest senyor tenia molta gràcia divulgant. Era un bon... No sé,
0: llavors, els més coneguts són aquests de Venècia, el díptic normand, podríem dir, i després també va escriure una història dels papes, que també està traduïda, va publicar també darrerament, un dels seus darrers llibres va ser al segle XVI, l'enfrontament entre Solimà el Magnífic, Carles V, Francesc I...
2: Aquest és una delícia, és una obra menor, però és una delícia.
0: I Enric VIII, d'Anglaterra, és un llibre petit.
2: Em sembla que va ser de l'últim que va publicar, i realment és deliciós. És una biografia a quatre veus, diguéssim, i que és bastant curtet i es llegeix molt bé.
0: Va publicar llibres sobre Shakespeare, va publicar llibres, molts llibres de molts temes diversos. Però avui parlarem avui d'un, diguéssim, de la versió resumida
2: d'una trilogia
0: que va publicar, que era una història de Bizanci. Una història narrativa de Bizanci.
2: De l'imperi bizantí.
0: Que primer va publicar en tres tomos, que van ser el 88, el 92 i el 95. Però clar, com que són tres tomos que en anglès són unes 1.500 pàgines, en castellà gairebé 2.000, perquè també les fetes unides.
1: Ostres.
2: Sí, són tres tomos gruixudets.
1: Edició de bolsillo de gigante, no?
2: No,
1: Perquè,
2: va fer,
1: clar.
2: aleshores el que va fer és el que anava a dir a l'Òscar, que com que això era molt extens, van fer una breu història de Bizancio.
0: Però breve vol dir 700 pàgines.
1: Clar.
2: Sí,
1: Clar,
2: exacto.
1: tot és sempre relatiu, eh? És com quan
2: Clar.
1: diem que aquest rei era no sé qui en el guapo, clar, en comparació amb els altres, però això no vol dir que
2: Exacte.
1: fos Brad Pitt, m'entens? Vull dir que...
0: Doncs en aquest cas, a veure, la trilogia, si haguéssim tingut temps, si tinguéssim una segona vida, no hauríem de treballar.
2: Sí,
0: Hauríem plantejat
2: sí. O
0: llegir-la.
2: només ens dediquéssim a llegir, o no
0: Però
2: tinguéssim
0: clar,
2: res
0: com
2: a fer,
0: que
2: però...
0: tenim aquest vici de treballar, malauradament, i de tenir vida privada, doncs
2: Hem decidit llegir la breve.
0: llavors hem
1: Molt bé.
0: decidit, perquè és com un petit tast que si els curiosos després poden anar als tres tomos de la història de Bizanzo. Tres tomos que són és els primers anys, el primer tom, que va dels orígens de Constantinople fins a finals del segle IX, fins al segon tomo, que és des de l'inici de la querella iconoclasta fins a los Comnenos, l'auge dels Comnenos fins al segle XI, i
2: I
0: el darrer tomo,
2: l'altre de l'11 fins a
0: que
2: caiguda.
0: és de, ja
2: Del
0: agafen,
2: 12 vaja fins
0: sí,
2: a caiguda.
0: de los Comnenos a la caiguda de 1453. I el tom que fa de resum, que es titula Breve Història de Bizancio, que en text més o menys són unes 500...
2: Unes 600
0: No arriba a
2: pàgines.
0: 600
2: Bueno, jo
0: pàgines.
2: diria que sí,
0: En
2: que arriba
0: text
2: a
0: no arriba, són
2: 600.
0: 570, una cosa així.
2: Mira, ara t'ho dic, que el tinc aquí.
0: Sí. Sense comptar els apèndixs. I
2: Sí,
0: els...
2: no les conto, no les
0: Mira,
2: conto.
0: comença la
2: Mira,
0: 33,
2: 572.
0: comença la 33, acaba la 573, 540 pàgines. Perquè hi ha els mapes inicials, els
1: Val.
0: arqueològics... Llavors és un compendi que he agafat la trilogia i l'he resumit. Llavors
1: Val.
0: tu el que tens a la breu història és el que trobaràs, molt més expandit als tres toms.
2: Clar. Però, aviam, aquí val a dir una cosa, que és una història merament política.
0: Política, narrativa.
2: Narrativa i política, vull dir que no trobareu ni dades d'econòmiques, de Bizanci, ni aspectes socials, pràcticament molt poc.
0: Si n'hi ha, són petits comentaris.
2: Exacte, perquè van vinculats a la política,
0: Sí,
2: perquè
0: per
2: si no,
0: exemple,
2: no.
0: si parla de religió, parla, òbviament, del cristianisme, de
2: Però
0: les
2: vull dir que
0: querelles
2: no
0: cristianes.
2: saps què feien els pagesos a Bizanci,
0: Exacte.
2: això no t'ho
0: No,
2: explica.
0: però per exemple, sí que t'explicarà l'iconoclàstia,
2: Sí, això sí.
0: t'explicarà, per exemple, si les querelles inicials entre arrianos i
2: Sí,
0: catòlicos,
2: alguna querella
0: del
2: d'aquestes.
0: Filioque, el cisma del segle XI,
2: Sí.
0: però la passada, la
2: Perquè
0: passada.
2: això resulta, bueno, és interessant per comprendre la política. Però
0: Exacte.
2: si no té res a veure amb la política, ell no ho
0: Sí.
2: explica.
0: D'economia només et parla d'això, de si de vegades la moneda es devaluava,
2: Que si pujaven els impostos o
0: que si hi
2: no,
0: havia
2: o
0: una
2: no que sí.
0: reordenació de l'imperi en lloc de províncies, doncs una mena de blocs que deien
2: De
0: temata,
2: temes...
0: que eren això, que eren comunitats que estaven fetes sobretot per aconseguir que els fills dels camperols fossin soldats. És una
2: Sí.
0: mena de unitats econòmiques, entre cometes, agràries, però en realitat és que part dels camperols puguin tenir recursos perquè la gent, els seus fills, part dels seus fills, siguin
2: Però
0: soldats.
2: en realitat no t'està explicant tampoc
0: Exacte.
2: l'estructura econòmica de l'imperi
0: També perquè és
2: bizantí ni
0: veritat
2: res
0: que
2: de tot això.
0: l'estructura agrària, per exemple, de l'imperi bizantí en 1.000 i escaig anys és bàsicament la mateixa.
2: Sí.
0: Sí. L'economia és la mateixa, el comerç més o menys es pot ampliar, l'artesanat més o menys s'amplia les
2: Però vull dir que
0: xarxes.
2: ell no posa el focus en
0: No.
2: això. És una història merament política.
0: Per això, al final del llibre hi ha uns apèndixs que són quadres genealògics i llistes d'emperadors romans, d'emperadors
2: D'emperadors.
0: bizantins, que al fons eren romans, de sultans i califes
2: Sí,
0: musulmans,
2: otomans,
0: de papes,
2: de papes
0: i
2: i dels normands, em
0: dels
2: sembla.
0: normands i dels
2: I després hi ha
0: emperadors.
2: uns quants mapes també per
0: Exacte.
2: situar-te una mica.
1: De papes and the Normans, haguéssim pogut dir també del...
2: I que posessin a cantar, Anna.
1: Exacte, California Dreaming.
0: No, no,
1: Bueno,
0: ni si ja
1: Vicencio
0: comences a
1: Dreaming
0: cantar,
1: seria en
0: ja
1: aquest
0: no, ja
1: cas.
0: no pot tenir idees, però tu li dones aquesta idea, potser te la desenvolupes, en aquest sentit. Llavors, nosaltres hem llegit com un tast, perquè ens havia llegit la trilogia, però bueno, tu llegeixes la breu història de Bizancio i tens moltes claus de com és la
2: Sí, sí,
0: trilogia.
2: sí, sí. És una prosa que es llegeix molt bé, que t'enganxa, vull dir, realment és com si llegissis
0: Clar, al
2: una
0: final,
2: novel·la, vull
0: què és
2: dir,
0: el que et
2: perquè...
0: parla? Parla d'una història que comença al 330, potser una miqueta abans, i que el 330 és quan Bizanci es
2: Sí.
0: refunda com a Constantinople, i acaba amb el
2: Quan
0: 1453,
2: cau Bizanci.
0: quan Mehmet II, el soldà otomà, pren Constantinople, que continuarà sent ara serà la capital otomana. Nota a peu de micro, els otomans van prendre la ciutat, però els soldans otomans, a partir de Mehmet II, es consideraven hereus i
2: De
0: successors
2: l'imperi
0: dels
2: bizantí.
0: emperadors bizantins. De fet, els soldans otomans eren emperadors, eren Cèsars i eren cans.
2: Bueno, perquè era un títol que per molt que estigui

0: és ja, vull dir, l'imperi ja no fos res, més perquè quan els otomans prenen la
1: La
0: capital,
1: ciutat i ja
0: és
1: està.
0: l'únic que queda de l'imperi, és
1: Sí. I
0: Constantinople.
1: algunes províncies
0: Sí, pràcticament no queda
1: però
0: res.
1: molt

0: contra els bizantins, perquè va coronar un emperador a qui, en teoria, els mateixos emperadors bizantins consideraven que l'Occident continuava sent territori seu.
1: Que ells eren els
0: els
1: hereus
0: únics
1: veritables
0: emperadors.
1: Dels emperadors romans, perquè el que era cert és que és l'únic lloc on no hi havia hagut discontinuïtat.
0: Exacte. Sí que és veritat que quan es va produir la divisió imperial entre Occident i Orient, que era una divisió més o menys geogràfica. Simplement el que feien, bueno, com que ara tenim tants problemes, dividim el poder, un emperador Occident i un emperador Orient.
1: Per poder controlar millor el territori.
0: L'imperi d'Occident va caure, entre cometes, en la famosa data de 476, i llavors fins al 800 a Occident no hi havia un emperador. Llavors, quan Carlemany, que ell no volia inicialment, això diuen les fonts, que ell realment no volia ser emperador, però que el papa va insistir, se puso pesado, allí la nit de Nadal del 800, pues, clar, es va crear un nou títol imperial a Occident. I clar, això els emperadors bizantins van dir, com que un emperador en Occident? I si som nosaltres!
1: Clar, al final ho van acceptar perquè no, tampoc podien fer una altra
0: no
1: cosa,
0: volia.
1: Però...
0: Clar, tenien més problemes dels que podien suportar. Llavors, el que explica el nou Occident és això, és aquesta història mil·lenària des de Constantí, primer, fins a Constantí XI, que és l'últim emperador bizantí, que són això, uns 1.123 anys.
1: I ho fa molta gràcia, la veritat. Llavors, és que ho fa molta gràcia. I t'explica fins i tot, bueno, una mica de cotilleo, també, del que va passant, de les aventuretes de Palau i les...
0: Sí, perquè el que ell fa és... Va explicar
1: les intrigues bizantines aquestes.
0: Mai millor dit, i les querelles bizantines, d'aquí venen les discussions bizantines.
2: Mm.
0: O sigui, ell el que explica és això, fa una història, diguéssim, de l'imperi a través dels seus emperadors, sí. I les seves guerres, i els seus veïns. Llavors, clar, diguéssim, de les diverses dinasties, ell al final de cada dinastia diu, bueno, este más o menos era bon emperador, o este emperador era malo, malo entre cometes.
1: Sí, va tenir sort, o no va tenir sort.
0: Este emperador no tuvo suerte.
1: Eren bastant patosos, aquest no...
2: O sigui, puntuava una mica, eh?
1: Sí, una mica, fa un balanç.
0: Exacto, de cintura en 90, però de pecho este emperador no estava molt bé.
2: Li donava 4 corones sobre 5, no? Per exemple.
0: Exacte. Que és la manera que més o menys a vegades fem això dels emperadors, si són bons o malos, és a dir, si han triomfat o no han triomfat, si han triomfat són bons emperadors, si han mantingut la pau són bons emperadors,
1: si han perdut territoris
0: o han fet malifetes
1: o el que sigui, pues
0: o no tenien, diguéssim, no defensaven la versió, diguéssim, ortodoxa de la religió, doncs eren mals emperadors. Llavors, a partir d'aquí, de les diverses emperadors, de les diverses dinasties, la dinastia de Constantí, després la dinastia dels Isauris, després Justinià i els seus hereus, la dinastia dels Macedonis, que ara estic als Macedonis, déu-n'hi-do.
1: Sí, aquests són bons.
0: Aquests són bons. De fet, el segon volum pràcticament és la dinastia dels Macedonis. Després els Comnenos,
1: que també
0: i després a partir d'aquí ja hi ha una mena de dinastia, successors, perquè també pensem que el 1204 els Angelo, que per no agutxar els pitjors, va ser dels pitjors dinasties. El 1202 el papa Innocenci III, com que els francs havien perdut Jerusalem 20 anys abans, va dir, bueno, fem una altra creuada. Una altra croada cap a Jerusalem. Ja va haver una tercera, la de Ricard Cor de Lleó i Felip II August, que ni tan sols es van apropar a Jerusalem, es van quedar a Acre, van conquerir Acre, però poca cosa. Però clar, Jerusalem estava en mans...
1: Dels musulmans.
0: Des de 1187 estava en mans dels musulmans. El regne de Jerusalem havia durat apenas un segle, ni un segle.
1: Val a dir que els bizantins tampoc van fer gran cosa per conservar el regne de Jerusalem.
0: No els hi donaven massa ajuda. Al contrari, de vegades era tot.
1: Posava més aviat pals a les rodes.
0: Però bueno, va caure el regne de Jerusalem, i el papa en 1202, Innocenci III, va dir, bueno, fem una quarta croada. Què és el problema? El problema va ser Venècia. Perquè Venècia
1: només
0: va dir...
1: Només una cosa pitjor que els venecians, que són els genovesos.
0: I això és tot. Sí, venecians i genovesos podien suportar. Llavors, els venecians van dir, vale, bé, fem la croada, però ves per on, és que tenim que anar fins a tan lluny. Tenim que passar per Constantinople, no? I
2: no és per no ir, que diria el José Mota.
0: Però ja que estamos en Constantinople, oye, ¿por qué no nos quedamos con el Imperio Bizantino?
1: Clar, resulta que clar, els creuers necessitaven els venecians perquè eren els únics que tenien una flota prou gran per transportar-los fins als llocs sants, diguéssim.
0: Mm-hmm. Sí, ja havien vingut abans els genovesos, no va acabar bé la història, no. I diguéssim, van canviar de contracte.
1: D'armador, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores els venecians van dir, sí, nosaltres tenim les naus i no hi ha cap problema en transportar-vos fins allà, però volem cobrar.
0: Clar, volem cobrar.
1: I ells no tenien diners. No. I aleshores van dir, doncs mira, anem fins a Constantinople,

0: I si que això negociem en persona.
1: Exacte, fem allà una ràfia o el que sigui
0: I
1: i ens
0: ja,
1: ho
0: a veure què
1: cobrem.
0: ens ofereix. Llavors, hi havia un senyor venecià, un senyor de 82 anys, que es deia Enrico Dandolo.
1: Un senyor no.
2: Seria tècnicament un sugar daddy de l'època. Fem una petita mà.
1: Deixa d'anar, perquè el
0: Sí.
1: senyor amb l'edat que tenia, déu-n'hi-do
0: Sí, perquè
1: l'energia.
0: tenia 82 anys, era cec
2: Val.
1: Sí. I
0: era el dux de Venècia.
2: Doncs fem una petita pausa i ens expliqueu més d'aquest personatge, que era el gran financiador. De seguida tornem amb més nits de ràdio.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim a la secció d'història amb Òscar González i Imma Moixella, avui parlant de John Julius Norwich i de la seva obra, en concret la versió més reduïda, dèiem, perquè són unes quantes pàgines les que parla de Bizanci, i ens estàveu explicant d'un moment clau en la història, que allò que hi havia escassez per mantenir els territoris.
1: Sí, parlava això de que Venècia va dir que sí, us ajudem, però volem cobrar. Diguéssim, la història és molt complexa, hi ha moltes derivacions, perquè també els genovesos van tornar a ficar pel mig, hi havia croats que havien arribat de França, d'altres territoris, total, i també els emperadors d'aquella època, la breu dinastia dels Angelo, que eren uns desastrosos, però molt desastrosos.
2: Sí, eren molt patosos, perquè no feien gairebé res bé, sí. Aquesta gent.
1: La població de Constantinopla estava allà, però a veure què passa aquí, estos que tenemos, estos venecianos, estan aquí de paso, se van, se queden, què passa aquí? Total, que al final els venecians, i Enrico Dandolo, el seu duc sec de 82 anys i amb molta empenta, va dir, jo vull cobrar. Que, si no em pagueu,
2: m'ho cobraré.
1: Llavors, va haver-hi moltes vicissituds i finalment els venecians i altres croats van decidir, pues nos quedamos con Constantinopla. Uh-huh. Le ponemos a los emperadores que hay allí, el imperio bizantino, no quedamos para nosotros.
2: Exacte, i a més vull dir, això, tant Gènova com Venècia, tenien molt d'interès en quedar-se amb Constantinopla, perquè recordem on està Constantinopla, no? És el Bòsfor, i és l'entrada, o sigui, la ruta que, per una banda, et permetia fer de connexió amb la ruta de la seda, i per l'altra controlaves el comerç amb el Mar Negre, amb l'est d'Europa.
1: I després també rutes cap a Egipte, cap al Levant
2: asiàtic. Clar, està molt ben col·locat. Per això Istanbul, l'aeroport d'Istanbul avui en dia és un hub, no? Perquè està en una posició geogràfica privilegiada.
1: Segurament no t'estranyi que en el futur, sigui Erdogan o sigui el que sigui, amb aquest nacionalisme turc que hi ha, doncs, que Turquia torni a tenir la seva capital a Constantinopla, a Istanbul, perquè de fet... Istanbul no és el nom oficial fins 1923. Durant l'època otomana continuava sent Constantinopla. La versió turca del nom. Però bueno, llavors, que els venecians, els genovesos, els francs, etc., van arrasar, van saquejar Constantinopla, van fer fora a la dinastia Angelo, gran part de la població de Constantinopla va tenir que fugir, i van decidir, doncs, bueno, mira, fins ara hi havia un imperi bizantí ortodoxa, heretge, des del nostre punt de vista, doncs fora imposarem un imperi llatí catòlic.
2: I aleshores van inventar un senyor que pogués ser l'emperador d'aquest imperi.
1: Es van repartir el poc que hi havia de l'imperi bizantí en aquell moment en quatre parts, i van dir, una serà per l'emperador, una serà pels venecians, una pels genovesos i l'altra per, diguéssim, per altres accionistes, per entre cometes. Òbviament, no tot el que era l'imperi bizantí va quedar en mans dels llatins. Va haver-hi zones de l'imperi que van quedar en mans, diguéssim, dels exiliats. És a dir, el despotado de Morea, que és el Peloponès, el despotado de Trebisonda, zona dels Balcans... A tot això hi havia els otomans que estaven allà a les portes de Constantinopla apretant, que també era un enemic. I durant uns 60 anys, no va arribar a 60 anys, a 57 anys, va haver-hi dos imperis bizantins. Un llatí
2: i un
1: ortodox. Sí, un llatí i un grec.
2: I un grec, exacte.
1: Perquè pels occidentals, els bizantins eren grecs. Eren grecs ortodoxos, és a dir, eren heretges, doblement heretges, per ortodoxos i per grecs. En aquest sentit, aquest és un dels punts més baixos de la història bizantina.
2: Sí, perquè aquí, clar, s'havia perdut gairebé, o sigui, l'imperi havia quedat completament desmembrat.
1: Sí, pensem que fins més o menys uns 20 anys abans d'aquesta presa de Constantinopla el 1204, l'imperi bizantí era part dels Balcans, la moderna Grècia, i la meitat més o menys de Turquia, perquè us fem una idea. Però clar...
2: I algun territori més cap al nord, cap al Mar Negre.
1: Sí, però un poquet de
2: cosa... Tota la Trebisonda...
1: Sí, més o menys.
2: Això.
1: És a dir, però clar, com que es va esfondrar la capital, doncs, diguéssim, els territoris que hi havia, tant a la zona dels Balcans, a Grècia, com a la zona d'Anatòlia, la meitat, diguéssim, occidental, la que dona el mar Egeu, això va ser un campi qui pugui.
2: Sí, clar, clar.
1: I els emperadors bizantins...
2: I, de fet, els successors emperadors bizantins, després d'això, van trigar bastant
1: sí, de fet,
2: a tornar...
1: No van tornar.
2: No van tornar a reconquerir-ho tot, però, bueno, a tornar a reconquerir una mica del que havien perdut.
1: Sí. Una part, diguéssim, que finalment van recuperar la capital, els agredadors de la capital, part de la costa Egea i una mena de control més o menys nominal.
2: Sobre l'altra banda del Bòsfor.
1: Sí, i més o menys sobre Grècia. Pensem que també cap al segle XIII, a finals del principis del XIV, és quan hi ha les expedicions dels almogàvers, la creació del ducat de Neopàtria i d'Atenes, que es van quedar els mercenaris catalans, etc.
2: Sí, sí.
1: Que nominalment també depenien de la corona d'Aragó. Però bueno, diguéssim que els darrers dos segles i mig, no arriba ni a dos segles.
2: Des de fet, els almogàvers hi van perquè de rebot de cap Pere el Gran
1: sí.
2: és anomenat rei de Sicília.
1: Exacte.
2: I aleshores en el record d'aquells antics normands, no?
1: Clar, hi ha una sèrie de mercenaris que necessiten feina i l'emperador bizantí del segle del principis del XIV, que és un Andrònic...
2: Els contracta.
1: Exacte. Que també és l'època més o menys del Tirant-lo Blanc i tot aquesta...
2: És l'època, és justament l'època del Tirant-lo Blanc, els
1: sí.
2: Andrònics.
1: Clar, i és això. Quan us pregunteu d'on ve Roger de Flor, al carrer de Barcelona, doncs ve d'aquell líder dels almogàvers que va ser assassinat pels bizantins, el carrer Entença, la Berenguer d'Entença, que era també
2: un altre cap dels almogàvers.
1: Exacte.
2: I que això va desencadenar la venjança catalana, que per això cap català és benvingut al Monatos.
1: Ja ho han canviat. Des de fa uns 10 anys va haver-hi una negociació, sembla que Artur Mas, directament amb els monestirs d'Atos, de que hi ha aquesta prohibició. Ja que...
2: Fins fa 4 dies,
1: si
2: deies que eres català, t'enviaven
1: sí,
2: a fora.
1: Dir, durant 7 segles els catalans no podien entrar als monestirs del Monatos.
0: Que foc.
1: No podien entrar. Podien, ni els catalans, ni les dones, ni els gossos.
2: Ara, les dones i els gossos tampoc hi poden entrar.
1: Sí, però bueno.
2: Sembla ser que els catalans sí.
1: Catalans, homes.
2: Catalans,
1: dones,
2: no catalanes, catalans.
1: Però bueno, llavors, diguéssim, la part final, les darreres 150-200 pàgines d'aquesta breu història, que en el fons és això, el tercer tom de la trilogia, parla d'aquesta època de decadència. Mm. Però que encara que sigui una època de decadència, Bizanci continuava tenint un prestigi, continuava tenint una imatge.
0: Sobretot perquè... Com sempre diem, Òscar Imma, aquí ho veiem molt resumit i poden ser dues dècades, tres, un segle, no, és molt de temps, són vides senceres, vull dir que els noms, clar, perduren, no? Sí, és així.
1: Estem parlant de potser uns 80 emperadors.
2: I una història cultural molt rica.
1: Molt rica, que això sí que en algunes qüestions sí que parla una miqueta, no? De la vida cultural, no massa en més detall, però parla de les icones, parla de certa literatura, parla d'alguns autors. Hi ha autors també, com per exemple Foci, que va ser Focio en castellà, era un erudit del segle X, si no m'equivoco, que va fer
2: una història.
1: Sí, va ser això, patriarca de Constantinople i que era també un intrigante de mucho cuidado.
2: I tenim gent com Anna Comnena, que
1: exacte.
2: També ens deixa, que és una princesa
1: bizantina. Sí, la filla d'Aleix primer.
0: Ara tenim Anna Mena, però és un altre personatge.
2: Sí,
0: és una
2: altra
1: cosa. Sí. Però aquesta Anna Comnena...
2: es va dedicar a fer la història, la crònica del regnat del seu pare.
1: L'Alexiana. Que també fins fa no gaire la tenim també traduïda en castellà. Òbviament és una biografia molt posa el seu pare pels núvols, òbviament.
2: Que per algú és el seu pare?
1: El seu pare. I la resta d'emperadors i de familiars són tots uns dropos i inútils, etc. Però el seu pare és el millor. Aquí hi ha un cert síndrome d'Electra, un complex d'Electra. Amb l'Anna com nena i el seu pare l'Aleix.
2: Home, com més important fos el seu pare, de rebot més important era ella.
1: És que ella, ho explica en Norwich, el que ella volia és que el seu marit fos l'emperador, fos
2: clar,
1: el successor
2: clar.
1: I no el seu germà.
0: Mm.
1: Però el pare va pujar al germà, que allà sembla que va ser el Joan Comneno,
2: que ho va fer prou bé.
1: Ho va fer prou bé, i clar, ella des de llavors, el cunyat i el seu successor i el

0: Nebot, el Manel segon, el Manel primer com neno, els tenia crucificats. I s'ha dit que l'Alexia ha de posar verds, però verds, a tota la família. Però estem parlant d'una història mil·lenària, que clar, nosaltres estem parlant d'episodis concrets, però pensem que l'època gloriosa de Justinià, per exemple, el segle VI, que és quan intenta la renovatio imperi, la recuperació de la part occidental de l'imperi, que gairebé l'aconsegueix, però que no arriba tot. Estem parlant de l'època de l'iconoclàstia, el segle VIII, que avui en dia és una querella una mica absurda.
1: Vista bueno, però per ells s'ho prenia molt en sèrio, vull dir que...
0: Clar, és una discussió, sabeu que al món ortodox li dona molta importància a les icones, les imatges de Jesucrist, de la Verge...
1: Però hi va haver una corrent que deia que resar les imatges i aquesta veneració cap a les imatges era idolatria. I aleshores es volia encarregar totes les imatges.
0: Durant gairebé un segle, no va arribar a un segle...
1: És la iconoclàstia.
0: La iconoclàstia. O iconoclàstia, no sé si és iconoclàstia o iconoclàstia.
1: Iconoclàstia, em sembla.
0: Aquí posa iconoclàstia, però no sé si és iconoclàstia incorrecta en castellà.
1: No, iconoclasta.
0: Sí, però el fenomen, iconoclàstia, no l'adjectiu. Però bueno, això és una discussió en bizantines, en aquest sentit. A veure, és una època molt interessant, perquè aquestes querelles van afectar tot l'imperi.
1: Clar, i a la política
0: imperial. Perquè això, a més, això sí que afectava la gent del carrer, a la gent comuna, perquè la gent sí que tenia una veneració per les imatges, per les icones. I clar, és com si a tu et toquen el futbol, avui en dia.
2: Sí.
0: Es proveix el futbol. Com passa el futbol?
1: Continua passant ara amb les imatges. Imagina't que ara tu vas a Andalusia i dius que no poden resar mai més a les seves imatges de la Macarena o la...
0: Es prohibeixen la Setmana Sant, les processons.
1: Exacte, doncs imagina't, no, la que s'armaria.
0: Doncs això es va liar al segle VIII per culpa d'un senyor que es deia Leo III, un emperador que va dir que no me gusten les icones. No m'agraden, les prohibeixo. Com que les prohibeixes? Que sí, que sí. I això va generar tot un oceans de tinta, discussions, concilis. El Vaticà des de Roma també van intervenir dient... De fet, és una de les conseqüències també, perquè tot això de les icones té que veure també amb les querelles que havia hagut uns segles abans, amb la natura. Sí, la natura.
1: La natura de la Trinitat.
0: Ah, que si Déu... Ja sabeu que Occident és això, la Trinitat. Dios es uno, pero es tres.
1: Trio.
0: Però clar, els ortodoxes no ho accepten, això. A més, altres coses. I després, el credo ortodoxa és aquesta lluita entre aquesta discussió entre les dues natures de Déu i de Jesús. Jesús és humà o és diví? Té les dues coses. Llavors, hi havia uns, la secta dels, bueno, secta o com ho he dit, dels monofisites, que deien que no. Que només té una natura.
1: Una natura, que és home, vull dir...
0: I per això, a partir, justament d'aquesta, ho simplifica moltíssim perquè és una cosa molt complexa, dins d'aquesta, diguéssim, discussió bizantina sobre la natura, física, divina o humana, també això deriva en el tema de les icones. Perquè, clar, quan estàs adorant les icones, estàs adorant què? La icona, la figura divina o la humana? De Jesús, la Verge, etcètera. Tot això encara continuarà al segle XI, quan es produeix el 1054, el famós cisma, que continua, la divisió ja definitiva entre les esglésies catòliques
1: i
0: ortodoxa, per una qüestió, el filioque.
1: El filioque, bueno, que això sí que va arrossegar rius i mars de tinta.
0: Sí, això va generar un cisma que continua. Va haver-hi alguns intents de reunificació, però sí, ni uns...
1: Sí, va ser ja cap al segle XIV.
0: XIII-XIV.
1: El XIV.
0: De fet, a l'època final de l'imperi, diguéssim, clar, els darrers emperadors anaven fent tours per totes les corts europees demanant diners i ajuda per lluitar contra els otomans. I una de les discussions que tenien... Però vosaltres... ¿Qué sois? ¿Sois ortodoxos?
2: Claro.
0: No sois católicos. Pues si queréis dinero, tenéis que convertiros.
2: Ja.
1: Clar, sí, era una de les... De fet, una de les mitja excuses per no donar diners. Sí.
0: Òbviament, us podeu imaginar que els papes de Roma donaven l'ajuda justa. Sí, os daremos ayuda, pero ya sabéis lo que tenéis que hacer. Renunciar a lo que hicisteis en el cisma del 1054, volver al redil católico
1: y reconocer al papa como
0: por encima del patriarca de Constantinopla, el de Antioquía, claro, el de Alejandría, el papa, el primero. Òbviament els bizantins, que tenia molt amor propi, i sobretot en les qüestions religioses, no ens la toquis.
1: No, era una societat que realment, vull dir, així com nosaltres podem viure, com deia l'Òscar abans, el futbol o el que sigui, amb passió, Doncs ells vivien aquestes discussions teològiques amb molta passió.
0: Sí,
1: al carrer, fins exacte. I tot, vull dir que no era una cosa de
0: sí, quatre avui salis. En dia passa amb el futbol, amb la religió, les processons i amb el tabac. Mm. Són tres coses que sempre generen fumar al carrer, no fumar al carrer, a l'interior, això genera sempre
1: polèmica.

0: Doncs això passava el mateix a l'època medieval, en l'imperi bizantí, en la qüestió religiosa. Tot això ho trobareu, tots aquells detalls, i molts més, en aquesta breu història de Bizancio, que, com us dèiem, és un resum de la seva trilogia de Bizanci, tres toms. Tant la trilogia com la breu història de Bizancio la teniu a Ático de los Libros. És un primer tast molt, molt interessant sobre aquest gran divulgador, aquest gran narrador, que era John Julius Norwich. A partir d'aquí podeu anar a la seva història de Venècia, el díptic sobre els normands, la seva història dels papes, que aquesta està publicada pel Reino de Cordelia, aquest llibre petit sobre el segle XVI.
1: Que també és l'Àtico de los Libros.
0: I això són els llibres traduïts. Després teniu també una història de Sicília, també. Una història de Sicília des del...
1: També és l'Àtico de los Libros.
0: Sí, perquè l'Àtico de los Libros en els darrers anys ha recuperat l'obra de...
1: De Norwich.
0: Llavors, hi ha un petit detall que també s'hauria d'explicar, que és que el pare de Norwich, el Duff Cooper, va també escriure alguns llibres d'història. De fet, va fer una biografia del general Douglas Haig, que va ser un dels... va ser el comandant militar, el comandant anglès suprem durant la Primera Guerra Mundial, els darrers mesos. Així que la cosa, diguéssim, li venia un poco de família. Però la filla de Norwich
1: és historiadora.
0: És historiadora també.
1: I també fa biografies.
0: De fotografies. De fet, té un nom molt llarg, que és Alicia Artemis Opportune Cooper, oportuna, podríem dir, que opportune en anglès és o bien oportuno o bien afortunado. Jo m'imagino que li van posar per afortunada. I aquesta senyora, l'Artemis Cooper, que ha fet moltes biografies, està casada amb un historiador que segurament molta gent coneix.
1: Sí, és Víbor.
0: L'Antoni Víbor. És a dir que tot queda a casa. Així, en aquest sentit, estem parlant...
1: De fet, ella ara és coneguda com Lady Víbor.
0: Exactament. I, de fet, perquè el Norwich va tenir fills de dos matrimonis, és que també la vida del Norwich, no ho hem comentat, és que la seva vida personal, déu-n'hi-do.
1: I també té lloc a safreig.
0: Sí, sí, perquè ell, per exemple, es va casar dues vegades. Entre el seu primer i el segon matrimoni va tenir un afer amb la que llavors era la dona de John Huston, el director. Ostres.
1: Sí, amb qui va tenir una filla.
0: Va tenir una filla.
1: Que la van educar com si fos filla del John Huston, perquè durant molt temps va portar el nom Huston.
0: Exacte.
1: Però que és filla reconeguda, sense cap problema.
0: I tot això mentre que la senyora de John Huston i el propi John Huston sembla que continuaven casats, però tenien els seus afers extramatrimonials. És a dir, que és una història que aquí barreja cinema, història i barreja socialment.
1: Bueno, i després, la mare de John Julius, que va tenir... Bueno, no va tenir un afer, però gairebé amb un vell conegut nostre.
0: Sí, ja vam parlar d'en Patrick Lake Fermor, en Paddy, ho vam comentar al seu moment. Paddy, quan en John Julius era un jovenet de potser 15 o 16 anys, va tenir el descaro, perquè en Paddy era molt, molt simpàtic.
1: Això tenia.
0: Era un Jan de que tenia això.
1: Era això, era un Singer Morning.
0: Un Singer Morning, no parla d'ells. Doncs davant del jove John Julius se'ls va atrevir a tirar els tejos a la seva mare.
2: Ara meva.
0: Sí, sí, sí. Clar, després les coses també quadren, perquè John Julius no s'ho va prendre malament. De fet, considerava en Paddy
1: un senyor molt simpàtic.
0: Un senyor molt simpàtic. I la filla de Norwich va escriure una deliciosa biografia d'en Paddy. Així que tot quadra. Així que us animem a que conegueu la figura de John Julius Norwich i les seves obres, i en aquest cas concret en parlant de la seva breu història de Bizanci.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta aproximació, pel resum del resum, i a partir d'aquí doncs, cadascú que vagi triant cap on va, i és un plaer sempre escoltar l'Imma Moixella i l'Òscar González. Gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: De mica en mica tothom es va reincorporant el que podríem dir allò que alguns deien la nova normalitat, és a dir, tornar a la rutina. Ens desacostumem a les vacances, tornem a lo normal, però clar, hi ha moltes despeses, hi ha moltes complicacions que s'han de poder anar distribuint, que s'han de poder calcular, preveure, i tot això en l'economia familiar no necessàriament és tan senzill de fer. Per això volíem parlar-ne amb la professora Carmen Ruiz, que és catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: A veure, clar, ara passa dos cops a l'any una cosa, no? Que és que més o menys el setembre i el gener és com l'època de quan arriben els col·leccionables. Per què? Pues perquè hem de començar amb tot, hem de fer moltes coses, que si, escolta, pues el nen que s'apunti a judo, a futbol, a no sé què, i la nena que faci no sé quantos, bueno, sí, ja podrem amb tot. Clar, això després, que sigui viable al llarg de tot el curs, és molt difícil de poder gestionar, oi que sí, professora?
1: És complicat, és complicat. I a més, setembre és un mes que és crític, però bueno, també tenim gener, la cuesta d'enero,
0: sí,
1: no? Que
0: diem, sí.
1: Que també torna a ser crític.
0: S'hauria de parlar també de la cuesta de setembre, no, llavors?
1: La cuesta de setembre, jo crec que sí. I el que diguem avui ens serveix per qualsevol d'aquests moments, no? Que és en els que les famílies pues, ens replantegem tot el tema de la despesa i de més. Tu pensa que, mira, d'acord amb l'INE, hi ha un 60% de famílies que reconeix dificultats per arribar a final de mes i un 40% recorreix a targetes de crèdit. I clar, l'estalvi mig és un menys d'un 5% de la renda disponible de les famílies. I clar, i tot això, si se tenen nens, encara pitjor, no? Perquè la despesa escolar, que tu ara feies referència sí. A les activitats extraescolars, però bueno, el que s'estima de despesa per fill és uns 2.600 euros, que és un 13% més que l'any passat. És a dir, és una cosa que a més va creixent cada any.
0: Sí.
1: Llavors, esclar, les famílies noten la costa de setembre.
0: Sí, sí. Aquí és on, professor, que seria molt important el saber gestionar eines com per entendre'ns fer-se un bon Excel, no? De sí. Planificació, perquè, clar, quan estem parlant, ens deia aquestes dades, no? 2.600 euros, per exemple, clar, cal pensar una cosa claríssima. I a mi m'agrada molt el concepte de quant costa aixecar la persiana, no? Que es diu.
1: Exacte.
0: És a dir, cada mes allò de dir, sense fer res, si no mengéssim, si no... Quant ens costaria el mes per família, no? I això és una brutalitat de diners, no? Molts cops.
1: Exactament. Mira, és que has donat amb una peça clau. O sigui, fer un diagnòstic financer de quines són les nostres finances és una cosa superbàsica, que vol dir revisar els moviments bancaris que tenim, vale? o moviments de caixa. Vale? Llavors, tu has comentat una fulla de càlcul.
0: Sí, sí, sí.
1: O aplicacions pel mòbil, que també n'hi ha moltes de control de despeses. I si no, la llibreta de l'àvia, no? Que dèiem, vale? Una simple llibreta on
0: o sigui, no, el bloc de notes físic, diguem.
1: Exactament. O sigui, però tenir algun format, no? En el que saber quines són les nostres necessitats financeres i la nostra disponibilitat financera.
0: És a dir, per una banda, és allò de lo que sempre s'ha explicat, no? Comptabilitat del debe y del haber, és a dir, quan estem ingressant, quan entra cada mes dins de la unitat familiar i quines són les despeses. Que clar, en aquestes despeses tenim les fixes, que és el que dèiem d'aixecar la paradeta, però després, clar, s'hi van incorporant les variables. I aquí és on la professora ens deia del risc que té el que per una banda pot semblar un avantatge, com són les targetes de crèdit, el risc que té a l'hora de que això se'ns faci una, com una llosa, no? Com una pedra molt gran, que sigui ja inviable després, no?
1: Totalment. Mira, nosaltres diem sempre d'aplicar la regla 50-30-20. O sigui, el 50% de la nostra renda dedicar-la a això que tu has dit, gastos essencials o gastos fixes, vale? Un 30% als gastos personals, vale? Perquè també tenim moltes despeses que no tenen per què ser, però que les volem fer també.
0: Sí, perquè també hem de viure, allò que es diu, no?
1: Clar, exacte, que també hi ha que viure, i un 20% que tindria que anar a estalvi o a pagar deutes que tenim.
0: Això està molt ben explicat així, és a dir, que estalvi s'inclou allò que és deute, eh? Molt interessant.
1: Correcte. I llavors és aquesta, si ens en recordem d'aquesta regla que és fàcil de memoritzar, 50, 30, 20, sabiguem que també podem jugar amb el 30 i el 20, és a dir, en funció de si tenim moltes deutes, doncs a lo millor gastarem una mica menys.
0: Correcte.
1: Per estalviar una miqueta més i aixugar deute, doncs això és interessant. Llavors, i és interessant estalviar, vale? I a vegades ens costa molt estalviar, perquè sí, quan veiem el diner doncs ho gastem, no? Llavors, per exemple, una estratègia com automatitzar unes transferències a un compte d'estalvi, o sigui, que ja automàticament allò ja se te'n vagi de la vista i ja puguis anar-lo estalviant, seria una cosa que podrien fer algunes famílies, ¿vale? També allò típic que sempre s'ha fet, no? De crear un fons d'emergència per si passa alguna cosa. Pensa que se t'espatlla el cotxe, per exemple. Això és la típica despesa que...
0: Els imprevistos, no? És a dir, preveure els imprevistos una mica, eh?
1: Sí, o tenir una bossa per a aquests imprevistos que no podem preveure.
0: Sí, sí, sí. Per
1: després
0: tant,
1: també
0: digues, professora. Sí.
1: Després també hi ha alguns experts que diuen retallar el que es diuen les despeses formiga.
0: Ah,
1: que
0: sí.
1: Això és revisar pues, subscripcions que no utilitzes massa, serveis premium que tampoc els utilitzes, bueno, moltes coses que estem pagant poquet, poquet, poquet, però la suma de tot aquest poquet cada mes, al final, és una cosa que podríem estalviar.
0: Aquí són, per exemple, són exemples claríssims, no? Aquests de subscripcions que ens podem estalviar, sobretot si no els hi fem servei, eh? Perquè això no vol dir que ens haguem de treure tot, però simplement allò que verdaderament fem una balança, no? De dir, escolta, em compensa, val la pena, o li trec partit o no, oi? Això és importantíssim,
1: total,
0: però també hi ha aquella... Jo em fixo molt, professor, en això, no? Cada dia allò, jo intento, per exemple, només anar a esmorzar algun dia a la setmana, jo de dir, doncs mira, m'agafo el cafè amb llet i el croissant a fora. La majoria de dies prefereixo fer-m'ho a casa o preparar-m'ho a casa. Clar, quan jo veig que sempre està ple aquest tipus d'establiments, penso, escolta, com pot ser que algú vingui tots els dies i li surti, és que no poden sortir els números, és una despesa molt gran la que estàs fent, no?
1: Clar, i tu parles d'esmorzar, però i el menjar
0: exactament
1: també, eh?
0: Exactament.
1: No, menjar, el tema del transport, perquè jo t'he parlat de cotxe, però bueno, també jugant transport privat i públic.
0: Sí, sí.
1: És que clar, hi ha tantes maneres que podem ajustar i tenir un consum més, més conscient i més intel·ligent en el fons, vale? Jo crec que és una cosa que tots tindríem que fer, d'analitzar el consum que fem, no? I una mica veure fins a quin punt tenim que estalviar, perquè també hi ha que viure, hi ha que gastar, hi ha que viure, vale? Però veient que hi ha moltes maneres que podem fer

0: petites accions que al final ens donaran aquest fondo que ens traurà de moltes dificultats que ens aniran passant, segur.
1: Una última consulta que volia fer al professor, que crec que és un exercici interessant de poder fer, i a veure si ens dona una mica de pistes de com ho podríem fer. Clar, aquí es diu, totes aquestes, anem a dir, despeses, ja siguin formigues o siguin de les que creiem, poso cometes, imprescindibles, que potser són una mica... depèn del punt de vista, o del moment. Aquí hi ha una qüestió clau, que és que no totes elles venen en preu total o en preu desglossat mensual. M'explico, pot haver una, jo què sé, una extraescolar que l'has de pagar tota de cop, i la subscripció de Netflix, tu veus la quota mensual, i no les ponderem igual. Perquè molts cops aquella qüestió que podria ser mensual, si total són 10 euros al mes, bueno, 10 euros al mes a l'any són 120 euros. Potser aquests 120 euros, carai, et fan més mal que 10 euros al mes. I al revés, no? Que dius, home, si total són d'això, però bueno, pensa el mes quan et costa, no, tot això, perquè ho pagues ara de cop, però ja et condiciona tot l'any, no?
0: Exacte. Per això els fulls de càlcul ens ajuden molt, perquè ens permeten veure això al detall que vulguem, o aquestes aplicacions pel mòbil de control de despeses també t'ho fan, això. I si no, també ho pots fer a la llibreta,
1: Implica més calcular, però potser te'n fas més la idea, de veritat, no?
0: Sí, potser al final ho analitzes millor i tot. Lo que sí que és molt interessant és que ens responsabilitzem d'això, com ens tenim que responsabilitzar de tota la vida. I que no sigui sols cobrem i gastem, clar, i ja hem gastat quan hem cobrat via targeta o lo que... No, a veure, anem a fer un anàlisi i anem a veure quina és la nostra situació i com la podem millorar. I sobretot perquè ara el setembre és un mes estupendo per fer això, perquè tenim moltes despeses, ¿vale? Però ja t'avanço que al gener estarem parlant del mateix, bàsicament, perquè haurem passat el Nadal estupendament, etcètera, ¿vale? I els mateixos problemes els atindrem al gener. I en la mesura que tot això el anem internalitzant i ho anem fent de manera més conscient, doncs veurem que també viurem millor, perquè tindrem aquests diners per emergències, consumirem d'una manera més conscient, més racional, i jo crec...
1: Totalment. I és, vamos, hauria de ser imprescindible. Del que sempre diem, que no només a les universitats, que és on s'explica bé, és imprescindible que la, diguem-ne, tot el que engloba economia i empresa, doncs que també des de ben petits això es vagi vivint, es vagi, allò que s'administrin bé la setmanada, que es deia abans, no, professora? Tot això seria importantíssim, que sí?
0: Això jo crec que és importantíssim, i de fet ara a la secundària hi ha una assignatura d'economia i aquest tipus de coses ja les veuen els xavals, perquè no són nens, diguéssim. Però jo crec que seria, hauria un tipus d'assignatura d'aquest tipus, no? Que tindria que estar ja des de petits, no? I al principi ensenyar-los en jocs i anar-lo complicant una miqueta més, perquè al final, bueno, pues tenia això, ciutadans formats i responsables que podran viure millor gestionant les seves finances.
1: I després ja gestionaran més o menys, ja gestionaran la misèria o l'abundància. És igual, el qüestió és saber gestionar, i això és una cosa importantíssima. Hem après una mica més de tot allò que és necessari, que cal que sapiguem, amb la professora Carmen Ruiz, professora catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Podcast presenta
3: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
2: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: A Onda Cero Cataluña...

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si hi ha una... Bé, ja segur que teniu moltes frases, moltes situacions, moltes coses, moltes vivències que, si us pregunten, no, quina frase, quina ocurrència et va fer canviar la mirada davant del món? Jo recordo perfectament en un capítol veient la sèrie Frasier, ja fa molts anys, que el pare del Frasier, que era un home que havia sigut policia i que, bueno, ara passava tot el dia només passejant, bueno, amb el gos i estant en el sofà, li donava una conversa en el Frasier perquè algú tenia dubtes i deia, mira, amb els anys, quan passen els anys, de l'únic que te'n repeteixes, te'n penedeixes, no és de les cops que et vas equivocar, sinó dels cops que no vas fer o dir allò que senties, perquè et passaria sempre el que hagués passat, no? I aquesta és una de les moltes preguntes, o és una de les moltes situacions que us vindran al cap llegint un llibre que és fantàstic, que es diu Les coses que t'hauria volgut dir, que està escrit per l'Àlex Bosch. Àlex, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Molts cops, clar, això hi ha moltes coses, Àlex, que vas aprenent amb els anys, i els anys passen. L'Àlex i jo som més o menys de la mateixa quinta, i quan he vist la referència al Malibu amb pinya, i dic, sí, som de la mateixa generació. Això ha estat, per mi ha estat com un viatge del temps quan ho he vist. Dic, carai, sí, això era així, no,
1: és un... Era l'alcohol dels que no ens agradava l'alcohol.
0: Efectivament, que era una combinació com única, eh? És a dir, era un sabor, jo quasi et deia, era sabor a discoteca, o sabor sí. a lloc on estaves, allà, ja farem això, no? I clar, doncs això, no? Aquí diem, viatgem en el temps, i clar, tens una perspectiva sobre la vida de moltes coses que has anat aprenent pel camí, i que hi ha coses que dius, no, escolta, aquesta situació jo la vaig prendre sabent el que sabia en aquell moment, d'acord, és a dir, no t'has de penedir de les coses, però sí d'aquelles que no has dit o no has fet. I en el cas dels protagonistes, per exemple, una de les històries és un amor que no ha acabat de materialitzar-se. Això és molt d'aquella època, no?
1: Sí, de fet la premissa del llibre és aquest, no? L'arrencada és d'algú que està en un bar, sembla que té la vida superestablerta, de fet es diu Vida Programada, el primer capítol, i és això, no? D'una persona que en principi ha recorregut el camí que tenia marcat i que no s'ha fixat molt en les vies alternatives que tenia, no? Perquè li era fàcil. I resulta que en un moment es troba per atzar en un bar una persona que li havia agradat molt en la seva època gairebé infantil, no? de 16 a 17 anys, i pensa què hauria passat si, i no és què hauria passat si, que és això que els nord-americans diuen els what if, sinó em puc replantejar la meva vida a partir d'ara.
0: Mm-hmm.
1: És com si fos una... És més problemàtic, no?
0: Clar, és a dir, com si t'arribés una segona o una tercera oportunitat, no? Com poder fer un volantazo, no? Això de dir, escolta, viro, no?, la meva vida i potser enllaçar amb el mai no és tard, no? Possiblement.
1: Sí. De fet, aquest llibre està ple de històries de segones oportunitats. Traduïdes a la veritat o no, però sí que és un llibre de segones oportunitats, de gent que en un moment en què se suposa que ja ets adult i ja tens la vida feta,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè sempre quan érem joves la nostra generació pensava, ostres, si t'haguessin preguntat amb 15 anys si als 40 tindries la vida feta, haguessis respost que sí.
0: Sí.
1: No? I ara hi ha molta gent de 35, 40, 45, 50 que de sobte se n'adonen que potser no tenen la vida feta o no tenen la vida que voldrien, no? I comencen a pensar en què hauria passat si o què passaria si,
0: sí,
1: no? Aquesta doble pregunta, no? Cap a passat i cap a futur. I el llibre està ple d'aquestes històries.
0: Totalment, perquè de fet la que parla, diguem-ne, de perseguir l'èxit, com si diguéssim, a mi em fa venir moltes preguntes just en la línia del que estàs comentant ara, no? Nosaltres érem una generació, els que vam néixer en els 70s, 80s, no? Com si diguéssim, que et plantejaves, d'alguna manera potser més activa o menys, hi havia un debat intern que et deia, em dedico al que m'agrada o allò que em podré guanyar la vida? aquell debat estava bastant, i més gent com, com tu que escrius tan bé, aquest debat sempre ha existit, no? De dir, bueno, no, potser tu fes això i més endavant si d'això, d'aquesta manera. I aquestes preguntes tenien un sentit perquè sí que podien haver, anem a dir, professions que duressin tota la vida. Per tant, aquests camins existien, i camins de l'esforç, no? De dir, pues això, en el cas d'algú pues, que vol ser ballarina, que vol ser artista, que vol ser model, el que sigui, no? Serà un camí molt gustós, o sigui, molt de part d'èxit, però també de moltes dificultats. Un pot creure que decideix lliurement, però potser passat el temps, no? I és el que ens planteges, sí. Potser no estàvem tan preparats per prendre aquestes decisions, no?
1: Sí, sí. Pel que m'expliques, et refereixes a la història de la model, no?
0: Exacte.
1: Que en aquest cas és una noia que decideix deixar-ho tot per anar a complir el somni a Nova York, és model, però arriba a aquella edat en què comença a no tenir la feina que hauria de tenir, que per una qüestió natural comença a fer-se gran, i d'altra cosa és que la ciutat mitificada per antonomàsia, que és Nova York,
0: sí.
1: Ella té la té absolutament desmitificada perquè hi viu.
0: Clar.
1: No hi va de turisme, hi viu. I aleshores té aquest doble trencament, no? amb la seva professió i amb la ciutat on viu. I se li trenca el somni americà, mai millor dit,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I està decidint si torna o no torna a començar una altra nova vida a Barcelona, no?
0: Aquesta...
1: I se n'adona aquesta... Ella és doblement presonera d'això.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. És a dir, se li agreuja tot per aquest, diguem-ne, tot el que ha posat, tota la carn que ha posat a la graella, és no només per una professió, però també per un destí, és a dir, per un lloc, no? És a dir, és com dir... Per entendre'ns, aquella frase que li podrien haver dit, tu, Rai, quina sort que tens, que t'ha anat tot bé a la vida, que vius a Nova York, que ets model, i, clar, sí, perquè la gent només veu la part de dalt de l'iceberg, no? Com si diguéssim.
1: Sí, és correcte, perquè segurament aquesta model, quan tornava a Barcelona o tornava a casa seva o a Catalunya, devia pensar, mira, que és la model que viu a Nova York, i encara es mitificava més la seva feina i el seu lloc.
0: Sí.
1: I, en canvi, ella, interiorment, el que viu i el que pateix, que és el que trasllada com a monòleg a la novel·la, és molt fotut. És una persona absolutament desubicada professionalment i desubicada de lloc també, no?

0: Un dels elements en comú que tenen les històries que ens planteja l'Àlex Bosch, les coses que t'hauria volgut dir, és allò de aquella pregunta que ja ve de la filosofia, diguem-ne, de val, però jo qui sóc, no? O què vull ser? Perquè clar, molts cops això ens va canviant al llarg de la vida. I no és que diguem, ai, és que és un caga dubtes. No, és que l'entorn també canvia. I els hi canvia els personatges, no?
1: Sí, sí, absolutament. De fet, mira, la setmana passada vaig fer una celebració de gent que fèiem 50 anys al meu poble, que és Sant Joan de les Abadesses, i parlant amb un dels meus amics de tota la vida d'allà, em deia, amb 50 anys, em deia, jo encara estic pensant que vull ser de gran.
0: M'encanta.
1: Doncs és això, i dic, ostres, dic, és exactament això el que els hi passa a alguns dels protagonistes de la novel·la. I això no vol dir que siguin immadurs, eh?
0: Correcte.
1: Jo vull deixar molt clar,
0: correcte,
1: perquè no, la idea aquesta és, jo crec que és revisable contínuament.
0: Sí.
1: Jo crec que amb 60 anys també te la pots fer,
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: pregunta.
0: No, que te l'has de fer, segurament,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: És com que has de mirar en cada moment, no? Igual que ens diu el GPS, allò de recalculando la ruta, eh? Vull dir, bueno, escolta, ja t'has passat la rotonda perquè t'ha dit en la siguiente rotonda, coja el nord-est, jo miri, no sé on està el nord-est, ja prou feines tinc a mirar, la tercera, la quarta ja m'he descomptat, vull dir que és normal. Per tant, diu, bueno, quina és la filosofia que està fent el GPS? I dic, pues, bueno, ens hem equivocat, oi? Pues no ens posem a cridar, eh? Manté la calma, el GPS, i diu, doncs, escolta, ja t'has passat, pues vaig a mirar des d'aquí a veure com podríem arribar allà on volies anar, no? Doncs és una mica el que hem de fer la vida, no? És a dir, sí, pensàvem que això aniria així, però perquè pensàvem que l'altre també seria d'aquesta manera. Ara el que hem de fer és parar, mirar, observar, observar-nos, i a partir d'aquí no hem de donar explicacions. A veure, sí, bueno, pots tenir matrimoni, fills, etc, amics, tot el que vulguis, però a qui t'has de donar explicacions és a tu, i justificar-te del que necessites o el que pots o has de fer en aquell moment, no?
1: Sí, sí, de fet, hi ha dues històries, bueno, totes les històries són entrellaçades,
0: Sí.
1: Set capítols absolutament entrellaçats que s'han de llegir com una novel·la, però sí que hi ha una història que lliga amb això que m'estàs explicant, que és la història d'un matrimoni en crisi, i tu veus les dues visions,
0: no?
1: Veus la visió d'ella i la visió d'ell.
0: M'encanta.
1: I és una història que veus que tots dos estan acompanyant el seu fill a una festa d'aniversari, el seu fill és petit, i el matrimoni, la persona que llegeix el llibre sap que està en crisi, perquè en forma de monòleg, tant l'un com l'altre, t'estan explicant què és el que senten, quines pors tenen, i no són prou valents per encarar la situació, no?
0: Cert.
1: Decidiran segurament continuar endavant, tirar endavant, no? I aleshores la novel·la busca això, no? De situar-te també en un mirall, no? Ets prou valent o no ets prou valent? I la idea aquesta de que en qualsevol moment tu pots prendre una decisió,
0: sí,
1: agafar les regnes de la teva vida i anar fent. Ara que parlaves del GPS,
0: sí,
1: a la cita inicial del llibre jo faig servir dues cites. La segona és d'una cançó de Wallflowers que es diu One Headlight, que parla justament sobre segones oportunitats, no? I diu, una de les interpretacions típiques d'aquesta cançó és que t'has d'imaginar la metàfora d'un cotxe que ja té molta vida, té molts quilòmetres a sobre, de sobte algú li ha passat que s'ha quedat sense un far i li queda només un far, no? Un one headlight, i que continua endavant, malgrat tot. O sigui, la idea de continuar endavant, malgrat que la vida t'hagi fet alguna cicatriu, t'hagi fet algun desperfecte, sempre tens una segona oportunitat per tirar endavant. I el llibre està ple d'aquesta idea. És un llibre bastant, diria que fosc, però sempre té un punt d'esperança.
0: Absolutament, no? Absolutament. I jo crec que és necessari, és que és un exercici de... Jo més tinc aquesta sensació, llegint els primers capítols, Àlex, sempre me'ls guardo pel cap de setmana per acabar-me'ls ja un cop. No, perquè si no sóc molt propens a deixar algun spoiler que no he de fer. Per tant, sempre em guardo un bocinet pel final. I jo la sensació que tinc i crec que és necessari és que amb un llibre com aquest, les coses que t'hauria volgut dir, un paral·lelament, encara que no vulgui, paral·lelament està llegint les històries, com dius, les que estan entrellaçades, però també s'està llegint a si mateix, no? Les vivències, els moments en què ha viscut situacions similars a les que estàs narrant. I per tant, jo crec que no sé si ja lectors ja t'han fet aquesta apreciació de dir, és que jo aquí m'he recordat quan estava en aquell viatge, quan estava en aquell projecte, aquella persona que no em vaig atrevir a dir-li i que a lo millor ella també jo li agrada.

0: hauria sigut fantàstic, quan segurament no.
1: Correcte, però, correctíssim.
0: Però sí que és veritat que passa això, no? Aleshores, el llibre està ple justament d'aquesta idea de les opcions que has tingut a la vida, de gent que reflexiona sobre les opcions que ha tingut a la vida, però ho fan sense... en cap moment es jutja
1: això
0: el personatge, no?
1: Sí.
0: És a dir, qui ho fa, si vol, és el lector, perquè els protagonistes el que t'estan fent és dient, obrint-se en canal i t'expliquen en forma de monòleg què és el que senten, què és el que pateixen, què és el que dubten, i s'obren tant que el lector és l'únic que té una visió zenital de la història, del set i el com s'entrellacen i tot, no? I el lector és el que decideix si vol jutjar els personatges o no.
1: Ha d'unir la línia de punts, però la pots dibuixar a la teva manera, també, clar.
0: Exacte, i després també hi ha aquest efecte de mirall, no? De quan tu veus gent que el llibre parla de coses universals, no? De l'amor, de la mort, del lloc on ets, parla d'aquestes coses, no? De la pàtria personal i de tot el que t'ha construït per ser com ets, no? I aleshores és molt fàcil identificar-se amb cadascun dels personatges, i crec que qualsevol persona que llegeixi el llibre se sentirà identificat amb algunes coses d'un personatge, amb algunes coses d'un altre, i hi ha quatre personatges masculins, tres femenins que s'obren en canal i que t'expliquen què estan patint, no?
1: Em sembla...
0: Què estan patint i què estan disfrutant, també, eh?
1: Absolutament, bueno, perquè la vida és això, o sigui, la vida són emocions. Aquí sempre al programa expliquem, perquè ens ho han dit els i les expertes en psicologia, de la importància de validar les emocions, no invalidar-les, no? Llavors, que quan una persona està feliç, doncs, gaudeix, i quan una persona està trista no podem dir no ploris, aquesta persona necessita plorar, doncs que plori, no? És part de l'aprenentatge que vivim. I aquest llibre, les coses que t'hauria volgut dir, de veritat, que us farà sentir coses xules, coses guapes, que dic jo, sigui en el sentit que sigui. El trobeu a la campana. Una última pregunta per l'Àlex Bosch, perquè vivim en un moment molt canviant, i quan veig autors, autores que sabeu retratar situacions, vulguis o no, pels personatges, doncs això que dèiem, no? El Malibu Pinya, que m'ha encantat. Però, clar, el que vam viure, tinc la sensació, Àlex, que va ser bastant, diguem-ne, similar durant bastants anys. Anem a dir, els que vam sortir, diguem-ne, de festa als 90 o als 2000, doncs eren més o menys similar. Però ara ha canviat molt respecte a quan nosaltres érem joves. És a dir, el tipus de plantejament. La gent és molt més esporàdic, les cites, tot. Quan escriguis una continuació o noves històries sobre el que passa ara, serà força diferent, no creus?
0: Jo crec que seria molt complicat, no?
1: Nosaltres que
0: tenim uns referents comuns molt, molt potents, no?
1: Exacte.
0: De música, de sèries, d'escenes de televisió. De fet, no, la música és molt important en aquest llibre,
1: sí,
0: i fins i tot inclou al final del llibre, hi ha un codi QR que et deriva a la llista de la música que apareix en el llibre. Perquè crec que la música a nosaltres ens identifica molt, no?
1: Tenim una part de la banda sonora de les nostres vides molt comú, diguem, no?
0: Exacte, i tot i que hi ha músiques que segurament no coneixerà el lector, hi ha molta música que sí la coneixerà, no? Perquè tenim uns referents comuns.
1: Total.
0: Com seria escriure una novel·la sobre la gent que està vivint ara el que nosaltres vam viure als 80-90? Ostres, no en tinc ni idea, però sí que penso que nosaltres estem encavalcant-nos, no?
1: Sí.
0: Jo tinc amics que amb 50 s'han apuntat a Tinder, i amigues també que ho han fet, no?
1: T'ho puc explicar, i exacte, ja et dic jo que no m'acabo d'acostumar a tot això, se'm fa bola.
0: Jo sempre dic que som una generació adolescent que s'ha anat fent adulta, no?
1: Sí, senyor.
0: I que hi ha coses de l'adolescència que no volem deixar enrere,
1: exacte,
0: perquè jo crec que també està bé que no deixar-les enrere. És a dir, ser un punt adolescent no vol dir ser immadur.
1: Totalment. No és síndrome d'en Peter Pan, eh?
0: Exacte.
1: Són coses diferents.
0: Jo crec que és diferent, sí.
1: Totalment d'acord. Doncs no puc més que recomanar-vos les coses que t'hauria volgut dir de l'Àlex Bosch, que el trobeu a la campana. Que tinguis molts, molts èxits, Àlex, i a seguir així de bé. Fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu, David.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Aquí, Víctor, al marge dels temazos que anem escoltant sempre en les seccions amb Víctor Ruiz Novel, aquí hi ha més capes de la de simplement alabar i després...

0: Ai, quins moments també el Europe's Living Celebration. Que això també et demostra que molts cops la imatge que propulsem sobre Eurovisió, i ara de seguida entrem en el debat, té molt a veure amb el que nosaltres creiem des de la mirada espanyola, pròpia, pàtria, i de la nostra manera de ser, no? En el cas
1: I com nos gusta una narrativa.
0: Home, està clar. Està clar.
1: Frente perquè... a otros europeos que le gustan la canción.
0: La canción y punto.
1: Tenemos que crear una historia.
0: Exactament. I en el cas de Rosa, per exemple, ara que trèiem aquesta cançó, ho donàvem per fet que guanyem. Per què? Pues sí. Perquè la història tenia història, val? Aquesta història que ens diuen Víctor, doncs sí que tenia fonaments, però jo comparo Rosa amb un cas claríssim. Susan Boyle, per exemple.
1: Sí.
0: Al Regne Unit, no? De cop i volta ha de ser l'artista del moment. La descobreixen, una persona que anava deixada, quina veu, val? Quants milions de reproduccions durant 2-3 anys? ¿Y ahora quién compra un disc de Susan Boyle?
1: Ya, bueno, yo lo he visto en los barateros de la FNAC.
0: ¿Pero me entiendes? Vull dir que, ¿qui ara está pendent d'escoltar que canta Susan Boyle? Ningú, perquè la història no té prou. No és suficient una història. Una història és tot això que funciona a l'X Factor i tots aquests d'això. És una història. Venen històries, no artistes.
1: La carrera de Rosa d'Espanya, mismamente.
0: Sí, sí.
1: Ni aunque hubiera ganado Eurovisión o la misma carrera de Maciel pasado los años 80.
0: Al marge del talent de cada una, que Rosa té molt talent, Maciel té molt talent, Susan Boyle té molt talent.
1: Sí, però no solo és la voz, no solo és la història, és que se ocupen de una carrera.
0: Sí, sí.
1: Y para ocuparse de una carrera, pues tiene que ocuparse de muchas cosas, entre otras que el artista tenga un control y que el artista tenga algo que decir.
0: D'acord.
1: ¿Sabes? Yo creo que Rosa es muy buena performer.
0: Sí.
1: No sé si es muy buena artista completa, digamos, no sé si tiene mucho que contar ella, o si lo tiene, porque también le hizo un disco Perales, escucha, que no, o sea, ha habido intentos,
0: sí, sí.
1: El propio participar en el concurso del baile también fue un intento,
0: sí, sí.
1: Pero fíjate que siempre ha ganado como concursante, siempre ha vencido su narrativa, su música.
0: Efectivamente, es muy Pero interesante bueno. Això, sí. Sí.
1: Así éramos tan felices.
0: Totalmente. Venga, elements pel debat, preguntes pels nostres oients perquè es formulen.
1: ¿Estás preparado?
0: Venga, vamos allá.
1: Pero ponme de fondo a Rosa, ponme de fondo a Rosa. No. Que me lleva a mí a las cinco preguntas.
0: Eso a mí.
1: ¿No es esa necesidad de hundir a Melody, la necesidad de castigar de quien se soltó la rienda de quien la intentaba controlar?
0: Muy buena que está.
1: ¿Acaso no fue Melody siempre Melody? ¿Cómo hubiera sido el tratamiento en los medios españoles, incluido el redactor del artículo, en caso de haber quedado bien o ganado? ¿No son todos, y ahí hay una crítica a la profesión, un poco hipócritas en busca de carne fresca?
0: Ya, esto te lo respondo rápido, sí.
1: Vale. ¿Qué deberíamos...? Porque si no sería, ¡ay, Melody, viva, valiente, poderosa!
0: No.
1: Qué bien que has descansado 2 días.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: ¿Qué deberíamos hacer en Eurovisión? Y, por último, ¿tiene un presentador de televisión derecho a exponer a una persona a la que se acusa de fingir una enfermedad mental? ¿Qué sabe él? ¿Por qué se banaliza?
0: Anem amb les preguntes, va. Aquesta està molt, molt potent. A veure, ens deies... la necessitat d'enfonsar la Melody sobre a qui es deixa anar d'això, no?
1: Claro.
0: Tenim molt el...
1: Has portado mal, te voy a castigar.
0: Sí, és a dir, tu mentre facis el que jo vull que facis, ets el millor. Això passa molt amb les parelles, amb les amistats, amb els treballadors, jefes, etc. Mentre ho facis com jo vull, ets perfecte. A la que et deixis anar, ets passes de 10 a 0, no?
1: Mentre passes por el arito...
0: Sí. Mentre facis com jo vull que ho facis, està molt bé. A la que tu venguis d'això, ja no. I aquí, aquesta és molt clara, i això jo sí crec que és molt, molt espanyol, o almenys jo ho he vist sempre aquí, no? Aquesta d'allò de... No es valora tant el talent com la pleitesia, o com el seguir...
1: L'obediència,
0: exactament. Aquí és molt així. El tema de si Melody va ser sempre o ha sigut sempre sempre Melody. Aquí el que passa, Víctor, és que tu ho has dit, ho has explicat molt bé, o ho has insinuat, no?, d'alguna manera, és dir, estem cantant una diva és valiente, poderosa. Ah, i quan és valiente i poderosa la critiquem? Llavors, clar, què estem cantant llavors? És que no deia una diva és prudente i obediente, no, no deia això la cançó.
1: Comedida.
0: Comedida, nani, nani, sempre habla con medida. Ja podem fer aquesta versió, si vols.
1: Total, total, total.
0: Però no era així la cançó. Una diva és valiente, poderosa, no? Vull dir que por donde pisa, saps? Vull dir, aquí jo crec que precisament, en el fons, el que ha fet Melody, o algú li haurà assessorat, o ha fet cas a algú que li ha dit, tu tira pa'lante, com ho vam dir, tira pa'lante con todo. Té els seus avantatges i els seus inconvenients. Ara, clar, segur que li estan entrant molts dubtes de si fer alguna passa enrere, seguir endavant. És un tema complicat. I això que deies, si què hagués passat, si hagués guanyat o no, és que a vegades tinc la sensació que aquí preferim quasi que no guanyin a que guanyin.
1: Total, nos gusta. La esencia del perdedor és tan espanyol també, tan espanyol.
0: Sí, sí. Jo sempre dic el cas d'aquella cantant tan meravellosa que va quedar segona.
1: Anabel Conde.
0: Exactament, Anabel Conde. I mira, ningú
1: de
0: està...
1: De Màlaga.
0: Ningú l'està perseguint i té una veu meravellosa. No,
1: Anabel Conde se la cargaron, psicològicament.
0: No, psicològicament.
1: Quan hubiera quedado la segunda... Nunca le dieron la importancia que tenía, nunca la apoyaron, nunca, no sé.
0: Hi va haver casos, a més, d'assetjament. Vull dir, van ser molts factors en un moment en què no s'empoderava tant la salut mental i poder denunciar.
1: A lo mejor España le debería un comeback a ella, justamente.
0: Home, si li deu. Primer, per la seva capacitat vocal, que és espectacular, i segona, perquè segueix sent molt bona cantant. Però aquí hi ha més factors, també, perquè, diguem, va prioritzar la seva veu a tenir un cuerpo perfecto i aquestes coses que avui en dia jo crec que hi ha molta falsedat amb tot això.
1: Ui, en el mundo de la música con los cuerpos, eso otro día hablamos de esto, vaya.
0: Sí, sí, sí. És un tema interessant. Sobre què hauríem de fer amb Eurovisió és un debat etern, perquè el problema és que anem donant tumbos, saps? És a volantazos. Ara tires cap aquí, ara tires cap allà. Jo no sé quin és el camí correcte, però el que no pots fer és volantazos. No pots fer cops de volant constantment, però doncs mai encertaràs.
1: Si tu tires... Jo crec que mandar Alejandro Abad otra vez.
0: Per exemple, fixa, o Serafín Zubiri, que ja hi ha anat dos...
1: Serafín Zubiri, que no l'hem mandat nunca.
0: Nunca l'hem mandat, Serafín Zubiri. I jo crec que, pues vamos pa allà, amb Serafín Zubiri, jo crec que cada dècada o cada 5 anys hauria d'anar Serafín Zubiri. Jo
1: total,
0: això
1: total.
0: Ho veig claríssimament.
1: A mocedades en sus diferentes formatos.
0: Sí, el consorcio,
1: aquest... El consorcio, el tren...
0: Exactament, totes les versions, perquè...
1: Allà... Lo mismo quedamos mejor, es que lo que
0: sí,
1: no sabemos.
0: Sí,
1: también,
0: sí.
1: También hay un punto de leyenda negra que también es como... Tú ves los Eurofans y esto también es como... Bueno, este concurso, ¿de qué va?
0: Sí, sí,
1: ¿sabes?
0: Sí.
1: Es
0: sí,
1: como...
0: Sí.
1: Bueno.
0: Sí.
1: Que tampoco voy a ponerme yo aquí experto. En
0: no, però sí que hi ha molts matisos, perquè hi ha com una part, per entendre'ns, prèvia al dia del certamen, prèvia al dia del certamen, que és molt gay, és molt LGTBI, sí, o sigui, té aquest component, però després...
1: Sí, però a veces hay simplemente elevar a mierdas secas a obras maestras
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: No lo son.
0: Sí, senyor, estic totalment d'acord. I després hi ha el problema de que el dia de la emissió hi ha més públics que no només aquest, llavors uns
1: exacto.
0: Públics se senten traïts pels altres, no? Perquè havien fet uns pronòstics, clar, perquè havien fet un pronòstic sobre una mostra no totalment representativa, sinó sobre un tipus de mostra, no? Mentre que molt del públic que veu directament a la final no ha votat en aquestes apostes prèvies, etc. Vull dir que són molts factors. I el tema aquest final de si tenim dret a criticar la salut mental, a veure, és molt complicat, perquè és cert que hi ha artistes, i jo a vegades he estat crític, per exemple, amb la Beth, però no per acusar-la que ella s'arrepentís

0: de fer la cançó i durant no sé quants anys no tornar a cantar la cançó amb la que va anar a Eurovisió, sinó que jo dic que, a veure, si tan valenta ets després, ho podies haver dit abans, podies haver renunciat a anar-hi, però si una cançó et fa famosa i et porta a Eurovisió, doncs t'aguantes i la cantes. No sé si m'explico.
1: Sí, a lo mejor a Maciel no li ha gustat la la,
0: exactament, ¿sabes? Però vull dir que, perquè és una mica, però no perquè jo vulgui criticar-la, si a mi em sembla que és una artistaza la Bet. Jo el que dic és que estàs traient el teu públic. I el teu públic no és el que tu vols, és el que tens. Vull dir que, clar, és molt complex. Vull dir, són tants temes...
1: Bet és un caso de carrera també a estudiar, eh?
0: Sí, sí, per això, per això.
1: Me recuerda un poco a Marc Parrot.
0: Per exemple, ben curiós.
1: És un poco Marc Parrot. Sí. Bueno, yo he llegado hasta arriba aquí y ahora me hago una... Bueno, una carrera sectorial, sí, en català, ¿vale? Pues sí, está bien, pero vamos a llegar a donde vamos a llegar. Sí, sí. A lo mejor ahora hace la música que quiere, escucha, que eso también...
0: Sí, però, mira, precisament l'altre dia vaig escoltar la possibilitat de dir, no descarto que el xaval de la PECA vuelva a hacer una... Ah!
1: Porque a lo mejor hay que pagar el Renault.
0: Exactament. Dic, amigo, que la PECA va volver a salir, eh? Bueno,
1: es que la PECA fue bien famosa, ¿eh? A lo mejor la PECA en 2025 ya no se pega a la cara.
0: Exactament, és que estic totalment d'acord. Molt interessant, no? aquest debat que ens ha plantejat el Víctor.
1: Però bueno, vamos a escuchar lo último de Melody antes de empezar con el brócoli, por favor.
0: Venga, som-hi.

0: Que, Víctor, que casi la va convertir en una cançó nadalenca, eh?
1: I un poco jazzística.
0: Sí, jazz total, amb aquestes trompetes tapades, eh? És a dir, amb tot això que... Però que és d'escoltar la vora de la llar de foc, eh? Una mica.
1: Exacto. En medio de la Garrotxa.
0: M'agrada molt això. Sí, sí, totalment d'acord. Totalment d'acord.
1: De aquí pasamos a l'any 88 i la divísima de Broadway, Patti LuPone, hizo un Anything Goes, porque eso es una, ahora mismo está en Broadway, por ejemplo, Anything Goes, porque es como, vale, es muy viejuna, pero cómo nos gusta, ¿no? Pues Patti LuPone hizo la versión del 88.

0: days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. But now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes.
1: L'ha d'adaptar el to de veu, però és meravellós quan algú té talent cantant, doncs tot això que llueix. I t'has deixat per al final amb la versió que jo la vaig conèixer, la cançó, fa molts anys.
2: Claro, aquí es donde el típico musical ya transfiere la cultura popular.
1: Exacto.
2: Y claro, es La mujer de Spielberg,
1: sí, señor,
2: en Cape Capshaw, que sale en Indiana Jones y el templo maldito al principio, los títulos de crédito, cantando esta canción.
1: És un homenatge al teatre musical espectacular.
2: Versió Camboya, l'he llamat jo.
1: Espectacular, el número inicial és una meravella.
2: Ahí se ve que a Spielberg le gustaban los musicales.
1: Sí, sí. Bueno, li agradava a ella també, però bueno, sí.
2: També.

0: difícil, pero soy muy fan, muy fan, muy fan del disco de Ella Fitzgerald cantando Cole Porter.
1: És molt interessant, aquesta versió. Sí. Molt, molt interessant. A mi, ja et dic, m'ha agradat la versió també del 88, perquè em semblava
0: La de
1: molt
0: Claudio
1: de...
0: Lupón, ¿no?
1: Sí, m'ha semblat molt, molt clàssica, però una forma de treure-li partit a la, doncs
0: Sí, és
1: això,
0: que
1: a la música, a la partitura.
0: Patti Lupone és un genio.
1: Sí, doncs m'ha encantat aquesta. Fantàstiques aquestes versions musicals, però en Víctor Ritnobel sempre té alguna guinda musical per acomiadar la secció d'avui.
0: Pues claro, mira, muchas veces que nos ponemos a tú y yo un poco viejunos hablando de la música moderna,
1: Sí.
0: pues mira, vamos a hacer aquí esta promesa llamada Aitana, que ha hecho un dueto con Fangoria de su último disco con una canción que se llama La chica perfecta, que es una guinda estupenda, una canción pop ágil y que funciona, y que funciona,
1: Qué bueno.
0: y vamos a ponerla.

0: molt interessant aquest duel musical, eh? Em sembla ben trobades l'equilibri de les veus i un ritme actual i un ritme potent. O sigui que fantàstica aquesta guinda musical que ens ha deixat el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel, a qui li agraïm moltíssim aquests regals en forma de peces radiofòniques que ens fa. Fins la propera ocasió, Víctor.
1: Fins la propera.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Y luego quiero acabar con un espectáculo que también vi en Tárraga el año pasado, que se llama Hoyos para Adentro, de la compañía Isha, que está formada por Sian Martínez y Elena Castellanos. Es una pieza muy bonita que habla sobre el poder onírico, el universo onírico de los sueños, ¿no? Y del subconsciente y de cómo funciona todo este universo. También os la recomiendo y, como he dicho, estas propuestas también se pueden ver en el Paraweb, tanto sábado por la mañana, domingo por la mañana y por la tarde también.
1: Pues ya no tenemos excusa para celebrar como se merece estas fiestas de la Marse, disfrutando de la cultura. Edu Jiménez, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana de la Marse.
0: Igualmente.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
3: Els soniditos de la Clàudia. Amb Clàudia Moreno.
1: Ai, aquest gall que t'ha sortit.
3: Amb Clàudia Moreno. He volgut posar una veu així.
1: Juvenil, sí. Com la Clàudia. Sí. Clàudia, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu? Molt bé. Sí.
3: Tenim un ambientador nou a la ràdio, mira, que ve els divendres, i és un ambientador de vainilla.
1: Olora tan bé, això que et poses.
4: Gràcies.
1: Oh.
3: Sí, fa molt bona olor. Fa molt
4: Hi ha molta
3: olor.
4: Gent que no li agrada l'olor a vainilla, eh? El meu pare, de fet, no li agrada que me la posi a casa perquè no li agrada, diu que és massa dolç per ell.
1: Jo penso igual, però aquesta, no sé, és que olora molt.
3: A mi em venen ganes de menjar-me una crème brûlée d'aquelles,
1: saps? Un gelat de vainilla.
3: Sí, un gelat de vainilla. Sí,
1: molt bé.
3: No t'ho prenguis a personal, però...
4: És que a mi, pensava, dic, a mi no m'agrada el gust de la vainilla, només m'agrada l'olor.
3: Uf, és molt bo el gust de la vainilla. Una bona crema de vainilla, mare meva.
1: No t'ho prenguis personal, és que aquí no parem de parlar de menjar.
3: Sí, constantment.
4: Home,
1: i més a aquesta hora, 13 i 23, doncs tenim una gana que no vegis.
3: Sí.
1: Jo estic una mica preocupada, perquè, clar, la setmana passada va ser un desastre.
3: Bueno.
4: No, al final vau aprovar, no?
1: Sí, bueno, però...
3: Raspat i amb molta raspat, ajuda. He de dir, ja li he comunicat a la Clàudia, que...
1: Que deixa la secció?
3: No,
1: no, fa més la secció.
3: No, esperem que no. Que van haver crítiques. Va haver una oient que ens va dir, escolta... què són aquestes pistes tan curtes? Això és 100% real, eh?
4: S'han allargat.
3: Bueno,
1: has fet cas a l'audiència, molt bé.
3: Jo li vaig dir que ja vam avisar a la Clàudia que això no torni a passar, però que aquesta secció es queda on és perquè ens ho passem superbé.
1: És una secció molt xula.
3: I tant.
1: Doncs tu diràs, Clàudia.
4: Doncs vinga, com sempre comencem per la sèrie, no?
1: Vinga, va. Alguna d'aquestes,
3: bueno,
1: british.
3: És molt de...
1: És molt british, no?
3: Sí, no?
1: O Outlander.
3: És molt aristocràtica, no? Aquesta...
1: Sí.
3: Jo és que no he vist ni una ni l'altra, sí, però...
1: El Robert, per què no està aquí el Robert? Ell, el de Crown, sí que l'ha vist.
3: S'ha anat por ahí, allà.
1: És que m'ha semblat com molt i... british, molt real.
3: Ha perdut un gran actiu, ja.
1: Però hi havia una altra sèrie british, així. Los... Bridgerton. Bridgerton.
3: Bridgerton, no? Bridgerton.
1: No? Que també podria ser. Potser li pega més a la Clàudia que a la...
3: A veure, torna-hi. Sí, exacte.
1: Superfetis, això, eh?
3: Ah, recuerdo cuando iba por los campos de tía Molly. Una mica. És molt...
1: A mi em sona molt british, molt royal. No, no sé per què.
3: Va, doncs pues tira't el triple, perquè és que jo...
1: Però aquí, no... amb què em diu el triple?
3: The Crown, no?
1: The Crown o... Bridgerton?
3: Si no sabem ni el títol.
1: Però ja sap quina és. És que què li pega més a la... És alguna d'aquestes tres que he dit?
4: Sí.
1: Outlander, The Crown o...
3: Ostres, Rich... sí, eh?
1: Jo crec que ha de
3: Està
1: ser...
3: Està bé perquè la Clàudia ens ajuda. Sempre sí, ens diu, vale, sí, aneu bé, aneu... Sí. Tal, que hi ha hagut d'altres
1: ja,
3: que...
1: Ja, jo que no, tancats en banda. Jo diria...
3: 33% de possibilitats tenim.
1: Outlander la traiem, va. O The Crown o Bridgerton.
3: Bridgeston crec que és una marca de pneumàtics,
1: d'algú, no? Va, diem aquesta.
3: Què? De Crown, no, de Crown.
1: De
3: no.
1: Crown, tu creus?
3: És que no ho sé, perquè no l'has vist. Però
1: és que jo tampoc.
3: Clar,
1: però és veritat que sí, em sona...
3: Sí, d'una no sabem dir el títol i de l'altra...
1: Però és com més british encara que... Que de Crown és molt british, però l'altra és com
3: doncs,
1: més...
3: Vinga, apostem per the Bridgerton.
1: Sí, sí, bé!
3: Oh, all right!
4: Que és per mi una de les millors sèries.
1: És que
4: m'encanta.
1: Tens més pinta de Bridgers... Com es diu això?
4: Els Bridgerton.
3: Frankenstein, Bridgerton.
1: Que The Crown.
4: Mira que porta temps a la meva llista, The Crown, però no
1: bueno,
4: acabo, no acabo de...
1: No li diguis al Robert, perquè li encanta aquesta
4: sèrie. Ja, ja, ja.
1: Sèrie, eh?
4: Sí,
1: molt bé, bueno.

0: Dic, vaig a posar el tema principal perquè aquesta sèrie el que fa és que, com és d'època, ara sí, no me'n recordo ben bé, agafa cançons actuals i les fa com a violí.
1: Ah,
0: o... És superguai, però dic, bueno, vaig a posar la d'introducció. Que...
1: No l'he vist, eh?
0: Doncs... Té però, bueno, 4 temporades ja.
1: Sí, sí, està tenint molt d'èxit aquesta sèrie, però m'ha semblat molt british i molt royal i molt de tot. Doncs molt bé.
2: Molt bé,
0: ja ho deixem aquí. Veieu,
2: eh? Pim-pam, ja ho deixem aquí, sí, sí.
1: Vinga, va, però no, no, anem amb la peli, va. A veure. És Dràcula, això. Ara el Robert diria Condemor.
2: Sí, Bràcula, no?
1: Bràcula.
0: No, és que s'ha de llargues, aquestes
1: no, no,
0: setmanes,
1: no, no.
0: Pistes.
1: Pues, ja diré, Dràcula, no? Però és que a la Clàudia no la veig veient, Dràcula.
2: No, Bràcula, la de...
1: No, Dràcula,
2: la...
1: Dràcula.
2: Anava a dir la de Hesuli. Ah, chiquito. No sé per què m'ha sortit el Hesuli. Bueno, sí, perquè bueno, després sí, escoltarem, ja veuràs. Ah.
1: I Entrevista con el vampiro, no és?
2: No, jo crec que aquesta...
1: No, no, no. És que em sona molt, això, eh? Ha de ser de por.
2: No, sonar segur. Sí, però també pot ser de comèdia. És un d'aquests...
1: Però la Clàudia no la veig jo veient comèdia.
0: No he vist aquesta pel·lícula.
1: Ah, vale, vale. No l'has vist, eh?
0: Perquè... Moltes vegades porto coses que no he vist.
1: No és de la teva època. És més de la nostra?
0: No, no, no. Uf, no sé si està entre la vostra i la meva.
1: Vale.
2: Però suposo que Dràcula de Bram Stoker no serà, no? Crec que no surt aquesta.
1: És,
2: no,
1: és que és que no música de Dràcula total.
2: Sí, sí, sí, això segur. Jo crec que això segur.
1: Intento mirar l'Ivan a veure si em diu alguna cosa, però no. No està generós avui l'Ivan, no m'ajuda gens. Dràcula de Bram Stoker. És que, però és més,
2: sí,
1: és que,
2: però és que no sé si
1: realment
2: aquesta...
1: va ser de la nostra època.
2: Sí, sí, sí, Dràcula de Bram Stoker ja té els seus anys.
1: Entrevista con el vampiro no és.
2: Uf, és que, clar, no em sé la banda sonora. És algo amb Dràcula segur, però és que...
1: És que no sé cap més pel·lícula
2: de
1: Dràcula
2: que Dràcula.
1: És que a mi no
2: sé per què em sona comèdia. És comèdia o és seriosa?
0: No, comèdia no és.
2: De comèdia no és, vale.
1: No sé. Dràcula?
2: Diem Dràcula, però és que no serà. És allò com quan a l'examen poses una pregunta, una resposta, que, per no deixar en blanc la resposta, t'inventes qualsevol cosa.
1: Pues...
2: Però Dràcula,
1: sí,
2: no?
1: Si vinga, que, Dràcula.
2: No serà,
0: no.
2: Però bueno. No.
0: El fantasma de l'òpera.
1: Ah, no m'ho puc creure. Clar, si poses aquesta...
2: I què té a veure aquesta d'això amb la de...
0: És l'inici de la cançó.
2: Sí?
1: Sí que em sonava mogollon, clar.
2: Tu.
1: Ens funaran.
2: Sí.
1: Molt, eh?
2: Sí, sí. Bro, ens funaran, bro.
1: Jo ja m'estic actualitzant amb el llenguatge, tu.
2: Sí, sí,
0: molt bé.
1: Estic al meu prime. Això ja no es diu, no? Està passat de moda, ja.
0: Bueno, jo no,
1: sí,
0: no ho vaig utilitzar mai, tampoc.
1: Estic en Mas Mil d'Aura.
2: És que canvien de lèxic.
0: No, no, això no.
1: Tampoc, això tampoc es diu.
2: Com qui canvia perquè... de... Ja, però ets allò, la veterana que posa malament les paraules, eh?
1: No,
2: els,
1: no, perdona.
2: El nou lèxic.
1: Ens funaran? Ho he dit en un context correcte.
2: No, no, aquest ha estat bé, però els següents ja és en plan, no, déjalo, perquè...
1: Però que t'estic explicant que estic actualitzant el llenguatge.
2: Ja.
1: Tu que no tens ni idea
2: però
1: del llenguatge dels joves.
2: Però recorda, s'han de posar amb el moment adequat.
1: És que és
2: adequat.
1: Molt lleig, el de farmejar a Aurora és molt lleig.
2: Sí, sí.
1: No ens agrada.
2: I tant.
1: Vinga, què?
0: Cançó, no?
1: Va,
0: la cançó, 100%.
2: Re, 1 de 2. Sí,
1: Fórmula 1? Ah,
2: Ah, això és fango, això és fango.
1: Ai, la memòria, com la tenim. A veure, torna a posar, Ivan. No, és Fangoria. No. Sí, m'he anat jo.
2: Diria que és Fangoria.
1: Sí, m'he anat a una altra.
2: La de qui la importa no és, no?
1: Podria ser, però aquest començament deu ser un actual que han posat ara, una versió més actual.
2: Ostres, quina ràbia.
1: A veure, torna a posar.
2: Estem molt malament avui, eh?
1: És a qui li importa.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: A mi em sona.
1: que no sé si és el títol.
0: Sí, és el títol. No sé si és el títol, però jo li dic així sempre. Sí,
3: a qui li importa?
0: A qui li importa?

0: Però deu ser una versió, un remix raro, no? Perquè aquest inici...
1: No sé, jo és la que he escoltat sempre. Ja sé quina pensaves que era, la de Prefiero ser su amante de
0: aquesta,
1: María José.
0: Aquesta. Que m'encanta.
1: Sí, a mi també. És veritat que semblen els començaments. Sí. Ara he caigut.
0: Molt bé, no?
1: Molt bé,
2: bueno, dos de tres.
1: Bona ratxa.
0: Ni tan mal. Tenint en compte el que vam fer la setmana passada...
2: Sí, home,
1: aprovats de moment esteu, sí, ara sí, sí. Estan a per nota. Amb el
2: dos de tres, ara anem a per nota.
0: Mira, me l'havien xivat, per WhatsApp, però no l'havia vist. Ens estan escoltant. I algú deia, Fangoria.
2: No, vull ajudes.
0: Però com que no l'havia vist...
2: Bueno, aquí juguem tots. Aquí juguem tots.
0: No, està jugant també aquesta persona. Està jugant perquè ens està escoltant i està jugant. Vinga, portem un 2 de 4.
2: Està jugant amb, 3, amb nosaltres, està jugant.
0: Sí,
2: aquesta.
0: La nostra ment. Va, a veure si traiem un 3 de 4.
2: Vinga, va.
0: Un personatge. A veure quin has portat avui.
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Ui. A veure.
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
2: Tornem a les pistes curtes, ¿eh?
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Ostres. Ha de ser un Masterchef o alguna cosa d'aquestes? No, jo no aguanto esto.
2: O alguna periodista, saps? La típica periodista...
0: Ah, que se li cola, se li obren el micro...
2: No? Sona, no?
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
2: El típic directe. Ay, yo no aguanto esto, ya.
0: És un home o una dona, per començar?
2: Jo crec que és una dona.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: A veure...
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Uf!
1: Voleu pista?
2: O el típic de premsa rosa, que... Ah, yo no aguanto... És que, clar, poden ser moltes
0: coses.
2: No em
0: sona gent.
2: A veure, pista, va.
1: Ara mateix, en aquests moments, està molt de moda. I es parla molt d'ella.
0: Ah. Paula Echevarría s'està parlant molt d'ella, per exemple.
1: No, portaré.
0: No l'ha portat.
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Ara s'està parlant molt d'ella.
1: D'ella i del que fa.
0: D'ella i del que fa, però és una influencer, no. És una periodista... És una
1: presentadora. No sé si és periodista del tot.
0: És presentadora i s'està parlant molt del que fa ara. Carlota
3: Corredera. Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Carlota Corredera no és...
2: L'Alba Carrillo, però aquesta no crec,
0: té una veu,
2: no?
0: Més està... aguda, no?
2: Sí, sí.
0: Crec. Fa, anem fatal.
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Yo no aguanto esto, yo sé que no lo aguanto.
1: Es molt icònica, ella.
0: Molt icònica. Home, Belén Esteban.
2: Ana Rosa Quintana no és, no?
0: No te veu, no?
2: No.
0: Ni Susana Gris. No, perquè no, hagués dit que sí que són...
1: Us dono una pista del programa que fa.
0: Vinga, va.
1: És un programa que o lo amas o lo odias. No hi ha término medio.
0: O lo amas o lo odias.
1: Sí, o t'encanta veure'l o dius, nah, telebasura.
2: És programa o és concurs? És
1: programa,
2: no?
0: Ara ens ho ficarem en un merder, com si... Ostres, doncs no tinc ni idea, tu. I el del Pedrerol, no?
2: No, però amb qui... No hi ha dones.
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
2: Uf, que complicat, eh? Se'ns està travessant, aquest.
0: Doncs pues no ho sé, noi. No ens donis més pistes, perquè... Jo estic contenta, ja m'ha aprovat. No hi ha pressió, Gerard.
2: Jo ho feia molt al col·le, deia, mira, el 5 ja el tinc. Saps? Ja.
0: Què? Ens tirem a la piscina amb alguna cosa? És que no tenim res, és que el problema...
2: La... Ostres, que ara se m'ha anat del cap, aquesta companya d'Antena 3 que va escriure un llibre. La Sonsoles Ònega.
0: No, és la seva veu.
2: No. Ja se m'havia anat del cap el nom.
0: Doncs no tinc ni idea,
2: tu. No tenim ni idea. La deixem buida, la resposta.
1: Sí. Sandra Barneda.
0: Ah, Sandra. ¿Aquesta és Sandra?
4: El gracias por venir fue muy divertido. A mí cuando me lo dijo me quedé como... A ver, sí. ¿Qué te digo ante eso?
0: Aquí sí, però... ara que ho dius...
3: Que yo no aguanto esto, ¿eh?
0: Ostres, ara sí. Bueno, què fa? La isla de las tentaciones.
1: Sí,
0: que
1: ara estem a la temporada 11.
0: Ja?
1: Sí.
0: Jo me quedé en l'Estefania.
1: O sigui, a la U.
0: Exacte.
2: Jo la isla no l'he vist mai. O sigui, algun
0: crec que no he vist
2: cap...
0: Exacte,
2: però no.
0: Jo he vist algun clip amb aquestes...
1: Jo vaig començar a veure la 8, que és la del Montoya, i des d'aquella no l'he deixat.
0: Ah, estàs enganxada. No, a la gent li agrada aquest programa. Doncs, bueno, hem tret un...
2: Hem millorat la setmana passada.
0: Sí, sí. Doncs, Clàudia, et vols quedar al dilema?
1: Vinga.
0: Ja que no hi és el Lluís avui.
2: Vinga, va.
5: Això és La Ciutat. El dilema del divendres.
0: Sense el Lluís Soler.
5: Amb l'equip de La Ciutat.

0: sense el Lluís Soler.
1: Sí, sí, avui ens ha deixat orfes el Lluís Soler, perquè, clar, està...
0: Una setmana que ha de treballar amb tot l'any, doncs...
1: Pobre, amb el que treballa el Lluís Soler, no fiquis amb el Lluís, eh?
0: Lluïset, és broma.
1: Millor que ens ho expliqui ell, perquè no està avui aquí, ah? Sembla.
0: Home,
1: ens ha deixat un missatge, va, l'escoltem.
2: Hola, estimats, estimades, què tal, Míriam? Doncs sí, ja està tot preparat, ho estem preparant tot, pel concert de demà de la Mercè amb Europa FM a l'Avinguda Maria Cristina, a la plaça Espanya, davant de les Fonts de Montjuïc. A partir de les 8 del vespre començarem amb una masterclass de zumba gràcies als amics d'Eurofitness. Ai, i després ja començarem tots els concerts amb Ivan Herzog, amb Banda Neon, amb la Paula Cups, amb, atenció, el concert sorpresa que ja hem desvetllat aquest matí, amb els Malmo 040, i acabarem amb la Leire Martínez amb tots els seus hits, de quan van estar a l'època de l'Oreja de Van Gogh, i els seus hits actuals. Vull dir que serà una festassa a partir de les 8 a l'Avinguda Maria Cristina, a la plaça Espanya de Barcelona, demà dissabte. No us ho perdeu, i a més tindrem una Kiss Cam. Bueno, bueno, espectacular.
0: Kiss Cam, eh?
1: Que xulo.
0: Molt americà tot plegat.
1: Jo no em perdré, jo aniré a aquest concert de la Mercè d'Europa FM, perquè bueno, són uns artistes molt xulos.
0: A veure si t'enganxa la Kiss Cam.
1: Home.
0: Zumba no fareu, no, vosaltres?
1: Crec que no puc arribar tan aviat. No. Crec que em saltaré la zumba i aniré directament als concerts.
0: Que passa,
1: però que
0: vas a zumba, t'has d'anar a dutxar a casa, tal, has de tornar, no? No crec que Lluís Soler hagi muntat un dutxòdromo allà, no?
1: Bueno, tota Lluís Soler és capaç d'això i de
0: tot, i de molt més, exacte.
1: Bueno, ens ha deixat aquest missatge tothom. Que vagi aquest concert
0: tothom
1: de la...
0: cap allà, home.
1: A més, superbé de preu, tu.
0: Sí.
1: Per 0 euros.
0: Sí, sí, 0 euros.
1: I
0: gaudireu
1: tota, tota la nit, des de les 8 de la tarda, fins que la Leire vulgui, perquè crec que és ella la que tanca el concert. Així que fantàstic. Ens ha deixat aquest missatge i també ens ha deixat l'encàrrec de fer el dilema, l'ha triat ell. Així que el dilema que avui us estem plantejant és quan hi ha pluja, ara que ve la tardor, que és l'època de la pluja, que us agrada més anar amb paraigua o amb el xubasquero de la capelina.
3: O la capelina o l'impermeable.
1: El xubasquero, tu. Bueno, porteu el que vulgueu.
3: La Clàudia Moreno es tanca a casa per tot fenomen meteorològic.
4: Ho diu la pluja. No m'agrada gens, sobretot quan tinc ganes de sortir de casa i surto i està plovent, dic no.
0: Home, és...
1: Sí. Però quan t'agafa aquella pluja que plou tantíssim, que no has agafat paraigües, jo a vegades m'ha passat i he dit, mira de perdidos al río, i m'ho he passat bomba amb la pluja.
3: Fixa't si és extremista, que el dia de l'eclipsi de sol es va tancar a casa per ser les baixades, el gos tancat i ella tancada.
4: Efectivament.
1: La Clàudia és una inconformista, es va contracorrent de tothom i em sembla molt bé, Clàudia.
4: Jo no volia quedar cega.
1: Molt bé. Jo el vaig mirar per la tele, també, no et pensis. Bàsicament perquè tampoc vam trobar un veure, però bueno.
0: Clar, tu no ho vas voler mirar ni per la tele, per si...
1: per si de cas. Bueno, va, aquest no és el dilema. El dilema és què us m'agrada més, quan plou, portar la capelina, que diu el Robert, el xubasquero, o el paraigües. Clàudia, vols començar tu?
4: Jo crec que el paraigües.
1: Sí.
4: Crec que és com més... No normal, però és més... típic veure la gent amb paraigües, i crec que hi ha una cosa de la meva generació, que ho he parlat amb bastanta gent i ho he vist a xarxes, que és que ens fa vergonya anar amb paraigües.
1: Per què?
4: No sé, però
1: mira,
4: és com una cosa...
1: Mira, teniu les tonteries a sobre, us fa vergonya trucar per telèfon, portar paraigua?
4: Però és veritat, no sé, fa com vergonya anar amb paraigua així. A més, a mi que sempre agafo d'aquests plegables de mala qualitat i s'envolen, s'empleguen i estàs allà lluitant contra el paraigua.
0: Quan s'agiren les varilles,
1: això
0: és fatal. Sí.
1: Teniu molta vergonya de la vida en general, però per què? Sortiu, sisplau, sortiu de casa.
3: Jo l'últim dia que va caure la Mundial, fa una setmana.
1: Mira.
3: L'últim dia de... no sé si l'últim dia de tardor de l'estiu, però està a punt de començar la tardor. Això va ser dijous passat, va ser?
1: Si va començar fa dos un
3: no.
1: dia de tardor.
3: Va ploure, la setmana passada, un vespre que va ploure. Hi havia el partit del Barça.
1: Sí.
3: Vale. Vaig quedar, no en xup del baix, no, del baix i damunt a baix, tot moll. Clar, i quin ridícul havies de fer? Vull dir que ja anaves pel carrer amb la del costat també molla, i dius, ja pues,
1: i què et va arribar. Passar?
3: Res.
1: No, res. És que
3: vaig començar a saltar així com el Gene Kelly i cantant Singing the Rain.
1: Això sí que és una mica fer el ridícul, però bueno, no passa res.
3: Fer el ridícul?
1: Vull dir...
3: T'agafes els fanals i vas fent... I'm happy
1: again. I què és pluja, senyora, senyors? És aigua, que vull dir, no és radioactiva.
3: És vida, aigua és vida.
1: No passa res. I el paraigua és normal. Tothom va amb paraigua.
3: És veritat que emprenya molt si tens el cabell planxat, no?
1: Home, això sí. Sí. Però aquí a Barcelona, per exemple, tenim tanta humitat que ja...
4: Sí, que depèn com surtis, surts de casa i ja sembla que no te l'has enganxat.
0: I que si et deixes avassallar per la pluja, allò que dius, de perdidos al rit, sí. Clar, se't mulla la cartera, se't mulla el mòbil, se't mulla tot i dius, no, perquè ja no...
1: Per
0: ja
1: mi
0: no
1: el pitjor passo. Són les sabates. Ai, oh, tenia els peus molls
4: sí. Quan se't mullen els mitjons.
1: Ai, fa una ràbia, això.
0: Que allò no s'asseca mai, vull dir, si has d'arribar a la feina, alguna vegada que ha plogut molt, que he arribat a la feina amb els peus empapats,
1: ja no me'l
0: vaig, em vaig haver de treure les sabates i tot, perquè dic, és que no suporto la incomoditat aquella, és fatal.
1: Tu què, Robert, paraigua o capelina?
3: Jo, fixa't que et diré que mai he utilitzat ni capelina...
1: Quina banda sonora
3: ni...
1: tenim avui,
3: sí,
1: eh?
3: M'encanta.
1: Bones són totes les cançons.
3: Balada de otoño de Joan Manuel Serrat.
1: Cuando llueve, llueve, què et poses? Tu?
3: Mira, jo com la setmana passada quan va ploure vaig fer això, anava pel carrer i anava... Això és la... Ara sentiràs la pluja?
5: Quedan días de verano.
0: Es grava i tot.
1: Pots respondre a la pregunta i no posar-me àudios?
3: Jo no soc de paraigua perquè mai he fet servir ni capelina.
1: Això
3: m'ho
1: vas enviar més, em
3: sembla. No, jo t'ho vaig enviar.
0: O sigui, un home, no només cantant pel carrer, sinó gravant-se, eh? Ja.
3: Un vídeo, vaig fer un vídeo.
1: Bueno, ningú et mira.
3: No porto mai impermeable, ni capelina, ni xubasquero. Per tant, jo em quedo amb el paraigua. He de dir que el paraigua ha de ser d'una dimensió considerable. No m'agrada mullar-me l'esquena.
1: Per ràbia, sí.
3: No són d'aquests que surten... A mi em fa molta gràcia, perquè cau dues gotes i ja surten uns personatges que surten de no sé on amb un paraigua i dius, però on és aquest senyor? Estava amagat a dins el metro. No?
0: Sí, sí.
1: No,
0: paraigua a 15 euros.
3: Sí, que...
0: Paraigua a 15 euros.
3: S'ha de tenir un paraigua allà on es vagi a la vida. És a dir, has de tenir una casa teva, evidentment, o dos o tres, una casa dels pares, una casa dels veïns, una casa però... de la feina, una altra...
1: Aquí a la feina tenim un...
3: No
1: sabem de qui és.
0: És de tu, ha passat a ser de tothom,
1: sí.
0: No?
1: Sí. L'altre dia, aquell dia de la pluja, a mi em vas dir, porta't el que no portes per aigua.
3: Sí, sí.
1: I no me'l vaig haver d'emportar perquè no plovia en aquell moment, però hi ha un que... Si
3: que
1: no els companys
3: sempre
1: ens
3: torna,
1: estan
3: escoltant...
1: Sí, sí, sempre torna. Si ens estan escoltant els companys, doncs el propietari, doncs que sàpiga que el té allà. Escoltem què diu l'audiència abans de
0: vinga,
1: seguir amb nosaltres.
0: Vinga, Gerard, va, vinga. Sí.
6: Bon dia, amics. Per mi, el paraigües... Sempre el porto quan la previsió és de pluja,
1: molt bé.
6: Però això de portar el paraigua, sentir el soroll de com cauen les gotes i de veure el teu entorn, aquell plugim i aquells tollets d'aigua que van caient i aquelles crestetes, si és que la pluja és intensa.
0: Això a la Clàudia li encanta.
6: Això no té preu. La capelina la vaig avorrir quan anava a l'escola. Que tingueu un bon dia.
1: Igualment.
7: Hola, família.
1: Hola.
7: Bon divendres i bon cap de setmana.
1: Igualment.
7: Per tal de que no se m'aixafi el pelo, que llavors sí que semblo una vaca que manda mio, és una cosa horrorosa, vaig amb paraigues. Perquè és que no suporto que el pelo porti xafat, no ho suporto. I a més, ara des de la menopausa em dona al·lèrgia només de veure'l, em dona calor només de veure'l, perquè
1: ai, sí.
7: Jo no sé de què material estan fets, que és un plàstic, és horrorós. Horrorós. Paraigua sempre.
3: Petons. Hola.
8: Jo sempre amb paraigües gran i si pot ser de colors.
1: Ah, molt bé.
8: I gràcies per la companyia.
3: Gràcies
8: a tu. Que estic amb vosaltres perquè estic ingressat al clínic per arrítmies.
1: Ai,
8: però
1: que et
8: porto
1: millori.
8: Molt millor amb vosaltres.
1: Que bé, ens
8: bon cap de setmana.
9: Bon dia, nois. Doncs jo sóc de paraigües. No recordo mai d'haver agafat el chubasquero. És que no m'agrada. Ho trobo horrible. Llavors el paraigües mira, et serveix quan fa...
3: Bueno,
9: quan plou, quan fa molt de sol.
1: Ui, sí,
9: serveix
1: que
9: per tot. I a més, si agafes un petit, el poses en el bolso,
1: ja
9: no molesta gaire.
1: Uh-huh.
9: I, oi, que plou, doncs pues mira, ja vas amb el paraigües. En fi, que tingueu un bon cap de setmana, nois.
1: Igualment.
9: Adéu.
10: Hola, bon dia, queridos amigos.
1: Hola.
10: Bueno, creo que el tema de las lluvias de otoño, el cubrirte, me parece a mí que va un poco por edad. Bueno, lo digo por experiencia propia. Cuando sos chico, adolescente, no querés ir con paraguas.
1: No.
10: Ya que lo ves como de persona mayor.
1: Claro.
10: Entonces,
1: bueno,
10: vas sin paraguas. Si te mojás, bueno, no te importa mucho. Tratás de buscar balcones. Ahora, bueno, a medida que vas creciendo, que sos más adulto, ya sí, ya que buscas un paraguas, no te gusta mucho ya mojarte. Y después, cuando tenés todavía más edad, ya ahí sí creo que pillas el paraguas, impermeable, todo. Chubasqueros, todo lo que haga falta para no mojarte. Les mando un cariño grande a todos y que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
0: Igualmente.
1: Vamos a seguir.

0: Sí, hem de donar una abraçada molts ànims a aquest oient que està ingressat amb arritmes. Segur que d'aquí uns dies ja estarà a casa escoltant-nos de...
1: Som el seu ritme de la vida.
2: Som tan macos
0: aquests... Donem molt de ritme aquí.
2: Quan hi ha hagut oients que ens han dit que em feu una companyia increïble, no sé què...
0: Doneu sentit a la nostra feina.
2: Se'm trenca el cor i li dona... Exacte.
1: He dit que la indústria del paraigua deu ser de les primeres del país pel que fa a vendes, perquè tots n'hem comprat molts de paraigües a la vida. 17, 18, 20, 30, no sé.
0: I no sé si us passa, però jo a casa meva o tinc 5
2: o no tens cap. Sí.
1: A casa meva, a casa dels meus pares, tots tenen varilles
0: trencades aquestes coses.
2: Jo sóc especialista en deixar-me'ls, els paraigües.
0: No sé si tenis mai paraigües, a tu.
2: Sí, alguna vegada l'he portat, el deixo allà al costat de la teva cadira, el que passa que de vegades me l'he deixat a la feina. Una vegada, no fa molt, me'l vaig deixar, el tenia repenjat a la porta del metro, me'n vaig anar sempre...
0: I mai més.
2: Me'n vaig anar cap a casa i després vaig dir, ostres, el paraigües.
0: Quina ràbia.
2: I ja està, ja el deu tenir, doncs, algú, no? Com aquest... paraigua que tenim a la redacció, que és de
0: utilitat vida,
2: pública,
0: algú, potser,
2: i li he salvat la vida a algú.
0: Que no portava paraigua aquell dia.
2: Per cert, tema paraigües, he portat molts d'aquests plegables, petits, de senyora, que li dic jo, però que van molt bé per si portes motxilla, te'l guardes i tal, però, sisplau, allò no és un paraigua.
0: No.
2: A mi m'agraden paraigua...
0: Et salva d'una urgència, si...
2: Exacte, momentània.
0: Si no has de caminar gaire...
2: Un paraigua ben gran, d'aquests de, d'aquests de la garre de ganxo... És molt incòmode, però és que et tapa tot, vull dir, té utilitat.
1: Jo recordo que a Andorra en vaig comprar un, fa molts anys, que hi havia 8 persones a sota.
0: Tampoc et passis.
1: 8.
2: Oh, a mi és que d'aquests grans m'agraden molt,
0: A mi em fa cosa perquè penso que molesto la gent.
2: Bueno.
0: Penso que li vaig donant a la gent...
3: I per creuar, no tens visió perifèrica.
0: No, totalment. És molt incòmode. La paraigua és molt incòmode, però clar, la capelina...
1: Però fa maco, la capelina,
0: veus,
1: no?
0: Jo seria aquí com la Clàudia, em faria vergonya anar a mi.
2: No, la capelina millor, no? Anti, totalment.
3: És que la capelina...
0: Clàudia, sempre tens l'opció d'una bossa de súper.
2: Sí.
0: Que això segur que no et fa vergonya.
3: Ho he vist de gent de... quan surt de la perruqueria.
0: Però ara ja no es veu tant, però abans es veia molt,
1: Paquita Salas té una escena que,
0: sí,
1: que surt amb la bossa de...
0: 10 anys de Paquita Salas, ja.
1: 10 anys, per cert, Robert, sí.
2: Per cert, Míriam, tu que parlaves del fet de molestar quan vas amb el paraigües, aquell moment en el que et creues amb algú, els dos aneu amb paraigües...
0: Qui cedeix?
2: No, clar, jo sempre pujo, perquè jo normalment, sóc més o menys a l'Itàlia, llavors el pujo... Però és que hi ha gent que ni fa ni mig gest ni de girar cap a un costat del paraigües o pujar-lo o baixar-lo. Ell segueix i tu ja faràs. Això fa una ràbia, sisplau. O sigui, siguem una mica cívics, no?, també amb el paraigua.
0: M'estan dient que clar, el de les bosses de plàstic ara es cobren. Potser et surt més a compte a un paraigua.
1: Té doble vida, és a dir, tu la pagues, portes la compra i després te la fas servir de barret.
0: S'han de reutilitzar, sisplau.
1: Sí, sí.
0: Si feu servir bosses de plàstic, a reutilitzar. Jo fins i tot he anat per les escales del metro amb paraigua i si he vist algú que no en tenia, discretament l'he baixat perquè no es mulli, perquè sap greu també.
2: Molt bé.
0: Però hi ha gent...
2: Ets solidària,
0: Sí, perquè... i també m'he ficat sota paraigües, a les escales del metro.
1: Ah, sí?
0: Ui, home, no em veu, poso darrere, vinc una enganxadeta i no em mullo.
1: No t'has escoltat al metro?
0: Mai, de la... Bueno, mira, no t'enganyaré. Quan era joveneta, no sé per què no portàvem bitllet, em vaig colar... Em van enganxar, tu.
1: Veus com... És que jo ho sabia.
2: És el típic que no ho fas mai.
0: Mai més de la vida, perquè em genera una angoixa de... Saps?
1: Jo m'he colat per primera vegada fa una setmana. Venint amb el Dani Sánchez a fer una unitat mòbil d'aquestes que vam fer, anava xerrant amb ell tan alegrement que em vaig colar darrere seu. M'he colat, tu. Primera vegada.
0: Però a més que portaves bitllet.
1: Sí, clar, tenia la mà.
0: No es col·leva al metro, sisplau, jo no suporto quan se'n
2: posa. No, és molt lleig,
3: A mi em foten uns sustos quan se'n fiquen per darrere.
2: Sí.
0: Jo els dic
2: o com a mínim demanar permís, no?
0: Clar, mira, escolta, mira, me l'he deixat.
2: Puc passar darrere teu.
0: És el teu problema, passa, i ja està. A més que se'n t'enganxen.
2: Sí.
0: Aquest no és el dilema. Ha guanyat el paraigua.
2: Per golejades, Els fabricants d'impermeables...
0: Crec que no ha dit ningú impermeable.
2: A la ciutat i a l'audiència de la ciutat no vendrien cap, perquè és que som tots de paraigua.
0: Bueno, si voleu seguir enviant notes de veu, les escoltarem en privat ja, però podeu seguir.
2: Benvingudes.
0: O expliqueu la vostra vida al 676-676-0908.
1: Mira, he buscat la dada del tema dels paraigües, perquè, clar, a més dels que venen paraigües venen altres coses com bastones, látigos, etcètera. Diu, no existe un registro oficial...
3: És legal comprar un látigo.
1: Diu, no existe un registro oficial que contabilice el número exacto de unidades vendidas cada año en España. Però sí, l'Observatori de la Complejitat Econòmica
0: sí,
1: diu que es venen entre 15 i 25 milions

0: milions de paraigües cada any.
1: Perquè els perds, perquè te'ls deixes al metro, com el Gerard, exacte, o a la feina.
0: La majoria venen de la Xina.
1: Mira que ha donat de si aquest dilema, eh? Sí. Que semblava de... simple, però...
2: M'hagués agradat sentir el Lluís Soler, eh? Que...
1: El Lluís Soler com el Pablo... com el Pablo Alcaraz.
0: Què li passa?
1: Que no es mullen. Ah. La pluja no té nassos...
2: De tocar-los, sí, sí.
1: Totalment d'acord.
0: El Lluís, si el toca, com que, té, com que és calb, doncs... Rellisca.
1: Rellisca, clar. Sí, bueno, però es mulla la roba. Què, anem a la ràdio que et mereixes?
2: Som-hi, va.
1: Jo no sé si tinc gaires ganes.
2: Home, no, home, no, jo crec que no.
1: La ràdio que et mereixes. Avui sí, amb Gerard Sant.
2: Gran indicatiu, amb la risita. Doncs no riguis tant, Míriam Frank. No riguis tant.
1: Quien tiene boca se equivoca.
2: Perquè aquesta setmana has protagonitzat el gafapo, la rada de la setmana.
1: Segueixo pensant que vaig dir setembre.
2: Doncs, i per això he fet aquest clip de la ràdio que et mereixes, perquè comprovis una altra vegada, perquè ja ho has comprovat sí, tu mateixa, però perquè comprovis que no va ser així, que sí, que vas dir 23 de desembre.
3: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
4: ¿Cómo dices?
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
5: Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro?
3: Amb Míriam Frank.
1: 23 de setembre.
0: Sí! 23 de desembre.
6: Aquí está la Navidad.
7: Que peixau, que peixau.
8: Bon dia de matí.
1: Que dic que és 23 de desembre. Sí! Tant de bo fos 23 de desembre.
2: L'altre dia que dèiem que lent que se'ns està passant a setembre. Mira, ja no.
9: El tiempo pasa de pacífico.
10: És que ha passat que ho has dit, que jo estava entrant per l'estudi i estava al costat del Gerard i he mirat de seguida el Gerard dient, ha dit desembre. Sí, Gerard, estava...
8: Bon dia. Bon dia
1: al matí. Segur que he dit desembre.
0: Sí, ho has dit, sí.
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
0: M'ha entrat un d'allò, un
11: efe... M'emociono.
10: M'he fixat que el Robert sí que ho havia notat. I he dit, vale, no estoy loco.
12: La edat.
13: Quanto cabrón.
1: Hagués jurat per la meva vida,
2: sí, sí,
1: que havia dit 23 de setembre.
14: Una mala tarda la tiene cualquiera.
1: I a més, aquell dia ni... vaig tenir moltes.
2: Com va dir la Montse, ni el Víctor ni jo ens vam enterar, jo no sé què estava mirant aquí, no sé què,
1: no
2: que no em vaig ni enterar, i vaig veure que la Montse m'ha mirat i dic, què està mirant?
1: Jo vaig veure la Montse fent moviments.
0: Di una cogeta que dice, oi, me ha dicho.
1: Ojalá, sí, sí. Ojalá.
0: La Claudia no la venca, eh? Ojo.
10: Sí.
0: La Claudia... Bueno.
1: Sí, sí, la Claudia és amanda del Nadal, sí, sí. Ho sabem.
0: Que sàpigues que jo aquesta setmana, ja he gravat una Nadala.
10: Uf. Pensava que no has de dir, ja he tret l'arbre. I dic, bueno, ja li...
1: Bueno, no li falta punt gaire.
10: Jo porto el pantaló de pijama de Nadal. Perquè
0: l'altre...
10: Sí, no, ara però, no. Però... Per dormir. L'altre dia...
0: Jo què sé?
10: L'altre dia tenia fred i vaig agafar el pijama en llar i el primer que vaig trobar va ser el de Nadal. I dic, mira...
0: Sí, bé, igual, sí, sempre és Nadal cada dia.
1: Que són gruixudets.
10: No, és fi, és fi.
2: És finet, eh? Bueno.
1: Quines ganes de tornar a escoltar aquesta Nadala.
2: Sí, eh?
1: Ai.
2: Ostres, 23 de desembre, eh?
1: Ja estigués a 23
2: vale, perquè la vida no està per tirar molts dies a les escombraries, però
1: no,
2: t'imagines que ja estiguéssim...
0: Avui falten 3 mesos. Avui falten 3 mesos per Nadal.
1: Avui és...
0: 25 de desembre.
2: Sí, és 25. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Que esperem que passin...
1: Que ràpid.
0: En realitat vol dir que ja és Nadal.
1: Ja està.
2: Sí, ja està. Ja 3 mesos. Què són 3 mesos, no?
1: Ves fent la carta als Reis.
2: Bueno, aviam, el segon i últim clip protagonitzat més o menys per el Robert i Víctor, que ens han ensenyat que de música de fa uns anys en saben.
1: Home.
2: Bueno, i tu també, també vas cantar el teu d'això. Va ser el Tócala el dimarts.
0: Jo vaig oferir ja primeres pistes de la cançó d'avui. La primera pista és Torero.
1: Ah, sí, dels primers.
12: Ja ho tinc. Eh? Jesulín de Ubrique.
1: Ah, toda. Oh, seria boníssim.
15: Toda, te necesito toda.
1: Es como toda.
16: Tú podías ser cantante si no fuera por la voz, Diego.
0: Amb aquestes dues pistes, Torero i Palau, ja es poden anar fent una composició del lloc de qui estem buscant avui.
17: Sí, seguro.
0: No de què, sinó de qui.
1: Víctor, encara es manté viu Jesús Lindo Brito.
12: Sí, sí. Però no Julio Iglesias i José Luis Rodríguez el Puma, que van fer un dueto i van cantar una cançó. Torero, ay, que se...

0: estamos cantándole 22.
1: No sé por què ho deien, això de 22-22.
2: No sé, no sé, manià.
1: No sé, no, no sé. El de la plaça sí. Com estava la plaça?
3: Jo és que no us coneixia, i quan ho va dir el Víctor, dic, aviam, saps? Però... Torete, el vaquilla, pues el Pulga i l'Interna, no?
1: El Pulga i l'Interna jo no havia escoltat en ma vida. No. Eren el duo
3: sacapuntes. El duo sacapuntes, sí.
2: El 22, en sus actuaciones hacían de torero, el Interna, sí, y de monosabio, el Pulga. Sí. Y se hicieron inolvidables por la frase recurrente, como está la plaza, a Barratá. Sí. Y le tenían numérica de 22, 22, 22.
1: Ah, porque le, ¿pero cuánta gente había? 22, ¿cuántas personas había? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Serán muy petits, amb allò. Tenim la Robertpedia.
3: Sí, home, sempre.
1: Sempre amb el mòbil al costat per... bueno, treure'ns
2: informació
1: de la foscor. De la foscor. Que divertides les ràdios que et mereixen, eh?
3: Sí, sí. Tant.
1: Hauríem de fer una recopilació de totes.
3: Estaria bé, estaria, sí, bé. Sí, sí.
1: Què, com definim el programa avui?
3: Ostres.
1: Lectura?
2: Lectura? Sí, lectura.
1: Cultura, no?
2: No, escolta'm, paraigua.
1: Pluja.
2: No?
1: Clàudia, com la definim, pluja, el programa?
3: L'hem agafat ara fora del joc,
1: Paraigua, sí, perquè ha guanyat paraigua.
3: O, doncs, paraigua. Bueno, va, sí. Anava a dir companyia, perquè de l'entrevista que hem fet, que és per fer companyia, aquest oient que ens ha explicat, sí, que li fem companyia.
2: Companyia,
3: va, companyia. Companyia, doncs, sí, no?
2: Companyia. La pitjor companya, també.
1: Insistim, molts ànims a aquest oient,
3: tant,
1: que està ingressat. Esperem que d'aquí ben...
2: Un petó així...
1: Mira, així de fort. Amb això ja la rítmia se't treu ràpid. Nosaltres tornem dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar a la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
6: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
8: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
9: Sí, tu, Lola, ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers,
8: sí,
9: dius, això deu
8: no
9: passar per alguna cosa.
8: Sí.
7: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
8: el set
7: de rodatge.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: Són les 6 de la mañana, les 5 en Canàries.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenos días. Pedro Sánchez tuvo que afrontar ayer en Harvard cuestiones que iban más allá del encuentro previsto, del contenido previsto para el encuentro. En un foro centrado en los riesgos de la inteligencia artificial y el poder de las grandes empresas tecnológicas, los estudiantes le preguntaron por las investigaciones judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, por el espionaje de su teléfono con Pegasus y también por la posición de España respecto al Sáhara y Venezuela. Sánchez defendió su actuación y marcó diferencias entre los procedimientos que afectan a su familia y los casos de corrupción relacionados con su gobierno y con su partido. Esta fue su respuesta.
12: With the cases of corruption, there are truth, and unfortunately, my government and my party suffered. But this is one side, and there's another one, which brings me to my family, my wife and my daughter, and my brother. And sorry to say, those are not corruption cases or scandals. Those are other things.
10: Decía Sánchez que no son corrupciones, casos de corrupción ni escándalos, sino que son otras cosas. Mientras decía eso el presidente del gobierno, en España el Partido Popular elevaba la presión sobre el gobierno. Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente de haber quebrado el contrato social con los españoles y reclama una mayoría suficiente para emprender lo que define como una reconstrucción nacional. Durante la clausura del Campus FAES, junto al expresidente José María Aznar,

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi, per això avui t'escric la postal sonora des de l'Havana, a Cuba.

ciutats que coneixes perquè hi has estat i n'hi ha d'altres que pots arribar a conèixer-les sense haver-hi posat mai els peus. De tota manera, si vas a l'Havana és molt millor en persona. L'Havana, de fet, és una d'aquestes ciutats perquè potser la coneixes pel soroll dels motors antics, per una finestra pintada de colors, per una trompeta que surt d'un portal o per aquell carrer que sembla mirar directament cap al mar. Però hi ha una altra manera de reconèixer-la, escoltant aquesta cançó. L'any 2017, Camila Cabello va publicar Havana. I la ciutat que apareix al títol no és simplement un escenari, com acostuma a passar d'altra banda en moltes cançons. És una ciutat que la cantant porta a dins. Cabello va néixer a Cuba i va marxar del país amb la seva família quan era petita. Amb els anys, l'Havana va quedar convertida en una barreja de memòria, de família i d'identitat. I això és el que fa interessant aquesta cançó. No ens descriu una ciutat com ho faria un mapa, ens parla d'una ciutat que es recorda. I si avui caminem per l'Havana, aquesta idea es torna gairebé física, perquè aquí la ciutat també és memòria. Passeges per l'Havana Vieja, entre façanes colonials, places, esglésies i carrers estrets, surts fins al mar,

0: Malecón i tens davant el golf de Mèxic, o golf d'Amèrica, com diu ara Donald Trump. I durant quilòmetres tens una ciutat que viu d'esquena i de cara al mar al mateix temps. El Malecón és un dels grans espais de la vida de l'Havana. Al capvespre, especialment els habitants s'hi asseuen, conversen, pesquen o simplement miren un horitzó que, pensant en el futur de la illa, sembla sempre complicat. I llavors entens que la ciutat té una relació molt particular amb el temps, perquè l'Havana també s'ha convertit en una ciutat atrapada per moltes memòries diferents. La de l'època colonial, la dels grans edificis del segle XX, la de la revolució de 1959, la de les famílies que es van quedar i també de les famílies que van marxar. Per això una cançó com Havana té una força especial, perquè quan una persona ha emigrat, canta sobre la ciutat on va néixer, aquesta ciutat deixa de ser només un territori i es converteix en una part de la seva identitat. I escoltem un detall. La cançó incorpora ritmes i recursos sonors relacionats amb la tradició musical cubana, especialment amb el son i les formes llatines, però ho fa dins d'una producció de pop contemporània. És una barreja que també explica una mica l'Havana, una ciutat construïda a partir de capes. La capa espanyola, africana, caribenya, els ritmes africans, la música popular, el son cubà, la salsa i després totes les influències que han anat entrant i sortint pel port de l'Havana. Per això, si t'asseus a escoltar música en un local d'aquesta ciutat, és fàcil entendre que aquí la música no és només entreteniment. És la seva llengua, és la seva memòria, és una manera de contar qui són, i els cubans, clar, i potser aquesta és la millor manera també d'entendre Havana, no com una cançó que et diu com és una ciutat, sinó com una cançó que et diu què pot significar una ciutat per a una persona. Perquè pots marxar de l'Havana, pots viure a Miami, a Madrid, a Nova York o a qualsevol altre lloc, però una ciutat pot continuar apareixent dins teu molts anys després. En una olor, en una cançó, en una paraula, en una recepta familiar o en una tarda davant del mar. I potser per això Camila Cabello no necessita explicar-nos l'Havana sencera. En té prou en pronunciar-ne el nom. Perquè hi ha llocs que, quan formen part de la teva història, ja porten tota una ciutat incorporada. I avui, aquesta postal sonora acaba justament al Malecón de l'Havana, mirant cap al Golf de Mèxic, o Golf d'Amèrica, amb el soroll de les onades i aquesta ciutat que continua construint la seva identitat entre la música, la memòria i el mar. L'Havana, una ciutat que pots deixar enrere, però que per a molta gent no deixa mai de viatjar amb ella. I des d'aquí, des de l'Havana, envio avui la postal sonora d'Ona Viatgera.
1: Ona Viatgera, el programa de viatges d'Onda.

0: El pròxim cap de setmana, Premià de Mar i Premià de Dalt es converteixen en l'escenari de la novel·la negra amb Premià de Mal, el festival que se celebra del 2 al 4 d'octubre entre l'Espai L'Amistat i Can Ballarià, amb entrada gratuïta per ser a totes les activitats. El lema d'enguany és Els límits de la llibertat. És un fil conductor que travessa xerrades, taules rodones, cinema negre, signatures i també fira de llibres. L'Adriana Pujol és una de les seves organitzadores. Què tal, Adriana? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Per començar, què et suggereix a tu aquest lema dels límits de la llibertat?
1: Home, hem de tenir en compte que avui en dia la llibertat de vegades ens fa una mica de por, eh? Estem tots pensant que l'administració i la societat ens ha de protegir una mica de tot i bueno, els límits sempre no sabem massa bé com agafar-ho, això.
0: Què vols dir? Que la llibertat està en risc? O pot estar-ho?
1: No. Més que en risc és que fa una mica de por haver de decidir sense l'empara que ens dona l'administració una mica de tot.
0: O sigui, al revés, els qui defensen que la llibertat va en contra, diguem-ne, del que seria la protecció de l'Estat o de l'administració.
1: Sí, més o menys.
0: Escolta, per què la novel·la negra, per tant, continua sent un gènere tan útil avui en dia per parlar del present?
1: Home, perquè és un reflex de la societat actual i perquè, com sempre s'ha dit, el que explica la novel·la negra difícilment ho poden explicar els mitjans de comunicació, és igual la tele, la ràdio, la premsa, perquè bueno, sota la paraula ficció hi cap tot.
0: I per què ens agraden tant aquestes històries tan truculentes?
1: Ai, perquè em sembla que som tots plegats una mica morbosos, no?

0: Sí, de fet sempre han interessat molt, vull dir, a les èpoques del caso i ara, evidentment, no perdem de vista amb tot el tema dels true crimes, que és un èxit rotund. La novel·la negra és un dels gèneres, per no dir el que més llegit de tot el món.
1: Per tant, diguem que està en un molt bon moment, se'n publica més que mai, es llegeix més que mai novel·la negra. Hi ha algun escriptor per això que també es lamenta de que moltes de les coses que es publiquen, jo ho he llegit últimament, en un parell d'escriptors que aconseguen entrevistes, que també es publica molta cosa que no té el nivell literari que ells esperarien. Com ho veus tu?
0: Sí, possiblement, però jo crec que no és, això no és exclusiu del gènere negre. Vull dir, es publica moltíssim avui en dia. Tothom és conscient que es publica molt, però un cop s'ha entrat a la dinàmica no hi ha manera o costa molt de frenar això. Vull dir, cada vegada la màquina va publicant més i més i més i arriba un moment que suposo que ja no hi ha tanta gent de tanta qualitat per seguir publicant. És molt difícil trencar aquesta dinàmica perquè qui ho para, això, no? Vull dir, qui és l'editor d'aquests grans que frena la seva maquinària industrial? Vull dir, que costa molt i jo crec, ja et dic, que no és exclusiu del gènere negre, sinó que passa en tots els gèneres literaris.
1: Què diries tu que explica millor la novel·la negra? El crim o la societat que fa possible aquest crim?
0: Les dues coses. Clar, jo crec que el crim és el que és i llavors la novel·la negra el que pot fer és la recreació d'aquest crim. També pot ficcionar-lo fins a l'infinit, pot explicar-lo com vulgui, perquè bueno, els crims són uns models molt determinats. Després també la societat li pot donar la volta i sobretot l'escriptor. L'escriptor li pot donar la volta com vulgui i vendre'l de la manera que cregui més convenient.
1: I vosaltres reflexionareu de tot plegat en aquest festival Premià de Mal?
0: Sí, una mica la idea de posar-hi un tema és com per acotar-ho, però sota aquest tema, evidentment, que és tan genèric que hi cap tot. Vull dir que aquí es parlarà de bullying i es parlarà de les dobles vides dels escriptors que són escriptors i policies i es parlarà de la vida i la llibertat, de les fronteres del mal. Ho dic una mica sota aquest paraigües i cap tot, i evidentment que es presentaran novetats editorials que responen a aquest tema i que no en responen, però vull dir que bueno, aquest és el paraigües general.
1: Quin vincle té el bullying amb tot plegat?
0: Home, el bullying, ho hem titulat la taula rodona que la farà la conversa, que la farà la Sonia Cervantes, l'hem titulat Bullying, el crim perfecte.
1: Clar, perquè és molt difícil de detectar, no?
0: Exacte, crec que el títol és prou explicatiu i evidentment que no és de novel·la negra, vull dir, no és de novel·la aquesta realitat, això, però que, vaja, que jo crec que el títol defineix molt bé perquè és això que deies, que és molt difícil de detectar i, bueno, sota el paraigua aquest bullying s'han comès crims que possiblement no s'han ni descobert que són crims.
1: Clar, és que de fet és una representació de que el mal, està present en el nostre dia a dia, no?
0: Clar, a tot arreu. Vull dir, a tot arreu i qualsevol persona. Vull dir que, evidentment, no qualsevol, bueno, no sé si qualsevol persona pot ser un criminal o no ho pot ser. Davant de segons quines situacions, potser tothom podem actuar de manera criminal, així espontàniament. Després, una altra cosa és que ja hi ha el criminal d'ofici, diguéssim, el que ja s'hi dedica i el que és ja dolent de per si.
1: La por, que també és un tema que està molt present en la novel·la negra, perquè hi és present en aquest gènere, també és un tema fascinant. Tu què creus que ens diu la por de com vivim avui en dia? Ens hi enfrontem? La tenim massa present? Es fa servir per manipular la societat?
0: Bueno, tot plegat. Home, sí, jo crec que la gent acostumem a ser una mica porucs en general, no? Costa molt ser decidit. Vull dir que sempre som una mica porucs, una mica conservadors, digue-li com vulguis, no? I costa de vegades enfrontar-te segons quines situacions.
1: Com arribeu vosaltres a aquest interès per la novel·la negra, aquí a Premià?
0: Mira, la Susana Hernández, que és una de les codirectores, que és escriptora, ha escrit diferents

0: diferent. Ha escrit tres o quatre llibres de temàtica negra. El Rafael Vallbona, que és un altre dels coorganitzadors des de l'entitat Can Ballarià, també té novel·les negres publicades. Vull dir que no són persones que els hi vingui de nou el tema perquè són escriptors i perquè ja han treballat el tema. Llavors, de vegades les coses neixen per casualitat. A Vilassar de Mar hi havia un festival de novel·la negra que es va deixar de fer, i llavors nosaltres vam agafar una mica el relleu, perquè, clar, Premià de Mar i Vilassar de Mar es toquen, vull dir, són pobles de costat, per tant, no tenia sentit, mentre hi hagués Vilassar de Mar, fer un festival a Premià de Mar.
1: Clar.
0: Va arribar un moment que Vilassar de Mar el vam deixar de fer i a Premià de Mar vam prendre el relleu, vam dir, doncs mira, provem-ho a veure què tal. I una de les gràcies d'aquest festival, que té el nom de Premià del Mal, és que es fa entre dos municipis, Premià de Mar i Premià de Dalt. A Premià de Mar es fa el divendres a la tarda, que hi ha la inauguració, i el lliurament del concurs de microrelats que hem convocat, i el dissabte tot el dia també es fa a Premià de Mar, en sessions de matí i tarda, i el diumenge l'activitat es trasllada a Premià de Dalt, a Can Ballarià, en horari matinal només. Llavors, és treballar amb dos ajuntaments, amb dues administracions, amb les dificultats que això ha comportat d'engegar el projecte i del qual ara n'estem molt contents, la veritat. I bé, era com un experiment que vam fer el primer any, de dir a veure com sortirà, a veure com anirà. L'acollida per part dels ajuntaments, evidentment, que va ser molt bona, si no, no hauríem pogut tirar endavant, i l'èxit de públic va ser molt important. Per tant, vam dir, home, doncs, si el primer any ha anat bé, provem un segon any. L'any passat, la segona edició, va anar bé, va anar molt bé, també, i llavors, evidentment, que ja hem dit, bueno, doncs, anem a intentar consolidar el festival. Això ja és el tercer any que es fa, tot el cap de setmana, el format d'horaris i així no l'hem mogut aquests tres anys. Això no vol dir que no pugui tenir modificacions després si veiem que hi ha coses que... Però en principi n'estem contents de l'acollida que hem tingut per part del públic.
1: O sigui que llarga vida, no?
0: Home, esperem, no sé, evidentment que totes les coses es van modificant i les organitzacions varien i els ajuntaments canvien l'any que ve.
1: Ens deies que l'any que ve hi ha eleccions, clar, que tots aquests projectes depenen molt també de les àrees de cultura i de que els ajuntaments hi donin suport, no?
0: Evidentment. Per això et dic que, de moment, l'entesa entre els dos ajuntaments és molt bona, tant en polític com tècnic, per tant, en aquest sentit, bé, clar, l'any que ve això, que hi ha eleccions municipals, no sabem què passarà amb les regidories de cultura. Bé, no amb les regidories, no sabem ni qui guanyarà les eleccions, per tant, després les regidories possiblement canvien. I aquests projectes, que evidentment que no són personalistes perquè no intervé l'alcalde o el regidor directament, però bueno, sempre estan una mica supeditats als interessos de l'àrea de cultura que hi hagi en el moment. Per tant, bé, llarga vida per part nostra, esperem que sí, i si hi ha d'haver modificacions, doncs se'n faran. Vull dir que no, en aquest sentit tampoc no estem tancats a dir, doncs li donem volta al format o el que sigui. Bueno, el que està bé és que sigui aquest cap de setmana, perquè una mica fora part també de la rentrée literària, de començament de curs, hi ha bé una mica més de gust tancar-se en espais que et puguin explicar coses. Clar, això, un festival d'aquests, el ple estiu, costa més de mobilitzar la gent. Se'n fan, però costa més. Però, bueno, aquesta època de la tardor i així, doncs ja considerem que és una bona època, també.
1: Per cert, et sembla a tu que la literatura negra ha canviat la manera com llegim avui en dia la realitat, les coses que passen?
0: No necessàriament. Vull dir que qualsevol llibre et pot canviar, de la temàtica que sigui. Pot canviar, fer-te veure la realitat d'una manera o d'una altra, però no cal que sigui de novel·la negra.
1: Ja, t'entenc. I escolta, els personatges dels llibres de la novel·la negra moltes vegades són ambigus, no? És a dir, clar, mostren una faceta diferent de la que és la gràcia, probablement, del seu desenvolupament. Tenen com una doble cara. Tu creus que això és el que fa que interessi tant aquesta dualitat que podem trobar en la seva manera de pensar, de ser, de comportar-se?
0: Sí, però de vegades són molt estereotips també, vull dir que sempre és allò

0: que sempre surt un policia que ha tingut una vida atormentada i que ha sigut abandonat pels pares i que no sé què, i que, bueno, sí, a la societat hi ha de tot, i en la novel·la, evidentment, que també hi ha de tot, vull dir que hi ha persona, o policia, vull dir, un criminal que mata algú perquè li ha agafat uns 5 minuts i ha tret el ganivet i l'ha matat, l'altre... No sabria dir-te exactament.
1: També és la vostra funció en aquest cas, no? Imaginem algun lector, o algun oient que sigui lector o no, però que no hagi tingut molt contacte amb la novel·la negra, perquè sigui, no? Tu què li diries perquè s'iniciï? Perquè el que està clar és que qui comença sembla ser que li enganxa de seguida.
0: Sí, perquè, i cada vegada més, una persona que comença a llegir una novel·la negra acaba quasi estant immersa dintre d'aquella novel·la. Si està ben escrita i té bon ritme, clar, que és allò que deies tu, que hi ha de tot també. Pots estar de pega i enganxar una novel·la d'aquelles que no avança i tampoc no t'agrada, però una novel·la negra, si està ben escrita, té molt de ritme, t'està descrivint unes situacions que possiblement, i per sort, potser no t'hi trobaràs mai, però que tenen molt de ganxo. I és això que dèiem abans, el morbo també, el morbo de saber què passarà i com evolucionarà allò, i a veure si puc saber més que el policia que està investigant, per veure si descobreixo qui és l'assassí. Vull dir, bueno, una mica tot plegat, eh? I la tele, en aquest sentit, ha fet molt de... molta clientela, en certa manera. Molta gent que està mirant programes de crims i així, que després diu, home, doncs potser que vagi a buscar alguna novel·la, perquè, clar, la tele, quan s'acaben els capítols, s'han acabat. No duren tota la vida, tampoc.
1: No, i que l'experiència no és la mateixa. La manera com t'introdueixes en una història quan l'estàs llegint és molt diferent. No sé si millor o pitjor, però és diferent de quan estàs veient a través de la tele que t'ho estan explicant sense que necessitis tant la imaginació, no?
0: Aquí has de tenir imaginació, evidentment. El que passa és que, clar, la imaginació avui en dia, com que ja ens ve tan mediatitzada també perquè ja hem vist tantes coses...
1: Clar.
0: Vull dir que també, suposo que fa 150 anys enrere, t'havies d'imaginar molt més les coses. Avui en dia és tan fàcil imaginar-te-les perquè prèviament ja les hem vist...
1: Clar.
0: I per tant no costa tant tampoc.
1: Hi ha una cosa molt important a la novel·la negra i són els escenaris. Clar, són llocs quotidians la majoria de vegades, no? Ciutats, famílies, l'escola, són espais on...
0: Això, clar, això també fa que et deixis més reflectit en el tema.
1: Aquí venia, no? És a dir, que justament hi ha poca fantasia més enllà del que és, en fi, l'evolució del crim i la seva investigació, tot sovint.
0: Sí, perquè no. A veure, no cal que sigui un crim real, però quan parlem de novel·la negra no parlem de ciència-ficció. Vull dir, són coses que potser no han passat, però que podrien haver passat.
1: Que són versemblants, no?
0: I tant. Vull dir que pot ser que l'autor... A veure, sempre hi ha allò típic, que la realitat sempre supera la ficció. Vull dir, però un autor s'imagina un escenari, una situació, un crim o no un crim, és igual, vull dir, parlem de crims, però pot ser també una novel·la policíaca, pot ser d'estafes, pot ser... No cal que hi hagi un crim ni que hi hagi un mort, tampoc. Vull dir, pot ser d'investigació, pot ser de suspens, pot ser de detectius, vull dir que no cal que hi hagi assassinats pel mig, tampoc.
1: I tot plegat és el que podreu fer el pròxim cap de setmana si us acosteu aquí en aquest territori, en aquesta part del territori. Molt repartit entre tots dos llocs, o sigui, ja recordem que això serà del 2 al 4 d'octubre entre l'Espai en l'Amistat i Can Batllerià, amb entrada gratuïta tant a Premià de Mar com a Premià de Dalt. És el Premià del Mal.
0: Exacte, Premià de Mar comença el divendres a 6:45 de la tarda. I després també és important destacar que a Premià de Mar, a l'Espai de l'Amistat, tant el divendres com el dissabte, a 8:45 del vespre, hi ha els dos dies una sessió de cinema negre clàssic.
1: Clar, que això també és l'audiovisual, que també dèiem que marca molt.
0: Exacte. Clar, una pel·lícula és de l'any 40 i l'altra de l'any 50, no sé què, em sembla. Una és l'Anatomia d'un assassinat, que aquesta es passarà en versió en català, i l'altra, La jungla d'asfalto, que es passarà en castellà, aquesta. L'entrada també és gratuïta, l'entrada és gratuïta a tots els actes. I, evidentment, com que hi haurà una sèrie d'autors, hi haurà l'Ampar Fernández, hi haurà el Xus González, hi haurà el Llort, la Sònia Guillén, vull dir que hi haurà molts autors, la llibreria Vapor Vell de Premià de Mar munta parada amb tots els llibres dels autors perquè la gent els pugui comprar i els hi signin i tot a Premià de Mar, i a Premià de Dalt munta parada la llibreria Índex de Vilassar de Mar.
1: Doncs
0: també una mica reproduint l'esquema.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta edició del Premià de Mal. Fins la pròxima, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, Ona Viatgera, amb Carles Lamelo.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Sería genial arrancar el curso con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas y en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario. Más en opel.es.
5: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Merisure. Llegan los Opel Days. Corre a por tu nuevo Opel Combo con precios irresistibles y una gran versatilidad para tu familia. Infórmate en tu concesionario Opel más en opel.es.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
8: Aproximadament 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
9: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
10: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ja. Sí, són... Sí.

0: 6, 7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
1: Pero indiscutible tampoco lo ha sido.
0: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
2: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
3: Aquesta setmana l'equip d'Ona Viatgera ha vingut fins al restaurant Lenya. Som a Barcelona perquè volem parlar-vos d'una proposta que queda ben poquet perquè la podeu tastar durant aquest cap de setmana encara, celebrant les festes de la Mercè, una col·laboració entre el restaurant Lenya, que està especialitzat sobretot en carn i amb el fum, diguem-ne, de la carn com un dels elements principals, amb el mestre xocolater Lluc Cuselles, que ens porta una proposta gastronòmica molt curiosa, unes postres que tenen com a ingredient principal la xocolata d'Indonèsia. Què tal, Lluc? Com estàs? Bon dia.
4: Bé, molt bé, molt content d'estar aquí, d'arrencar aquesta col·laboració i de que tothom pugui disfrutar d'aquest postre.
3: Com ha anat aquest procés creatiu, eh? Perquè, clar, han de ser unes postres que estiguin una mica alineades amb el tipus de plats, aquí amb el fum de la llenya i l'aroma que té la carn a la brasa com a grans protagonistes. Això, quin postre li posem?
4: Clar, aquí 100%, hi havia d'haver-hi xocolata, al final aquí per mi no tenia sentit fer un postre de llima i menta, havia d'haver-hi xocolata per molts factors, primer de tot pel torrat del cacau, per aquesta intensitat que té, que segurament et porta bastant i marida molt bé a la carn, però a més hem volgut treballar amb això, amb un xocolata d'origen indonèsia, que té unes notes molt peculiars, primer de tot té una nota pues, àcida, fruitada, però al final acabes amb una nota molt torrada i amb certes notes a fum, molt sutils i agradables en boca, perquè al final és un postre i ha de ser agradable en boca, però que tot ell et transmet una miqueta la continuïtat d'un àpat al Lenya i li acaba de donar valor.
3: Però clar, és una col·laboració molt curta, fins diumenge.
4: Totalment, totalment. L'hem volgut fer curta però intensa i puntual també per celebrar aquests dies de festivitat aquí a la ciutat de Barcelona i donar-li doncs, també, crec que valor al postre, no? Que és superimportant que un restaurant com el Lenya doncs, li vulgui donar valor al postre, crec que és un moment molt important de l'àpat i amb aquesta acció doncs, se li dona més valor.
3: Aquí a la ràdio, com podem explicar visualment i des del punt de vista del sabor com és aquesta proposta de postre que ens has plantejat?
4: Visualment, doncs el postre està a la part de sobre, és tota una decoració de xocolata molt fineta que hi ha Lenya per Lluc Cuselles tallat també superfinament que s'ha de ser molt curós per fer aquesta decoració i dins seu tenim doncs, això, un cremós de xocolata que a més és base aigua i en boca marxa molt bé, per tant és molt intens però marxa molt bé, tenim un pa de pessic de cacau amb un almíbar també de cacau molt intens i a la part inferior doncs, un cruixent de xocolata, cafè i avellana torrada que tot et transporta en aquest sabor tan empiromàtic i tan intens i visualment ja heu de pensar que és super cruixent perquè té com unes capes molt fines de xocolata al mig i cremós a la vegada, llavors se't fa la boca aigua.
3: I Lluc, la carn demanda d'alguna manera la xocolata, és a dir, és un bon maridatge?
4: 100%, és un maridatge per afinitat i jo crec que és una continuïtat perfecte, carn, un vi negre i un postre de xocolata, jo crec que és zero fallos i que mariden superbé.
3: Per tant, no només aquí al Lenya, sinó en general quan la gent surti a sopar o faci un sopar a casa, que pensi unes postres de xocolata si la carn ha estat el plat principal, oi?
4: Sí, jo crec que sí. Evidentment també ho pots contrastar per dir, vale, és un sopar superpesat i aquí sí que vas a buscar algú més cítric i lleuger, però jo crec que un postre de xocolata post de menjar-te una bona carn està perfecte.
3: I de les plats que hi ha a la carta aquí en aquest restaurant Lenya, quines propostes, no sé si has tingut ocasió de tastar-los, creus que queden millor o afinen millor amb aquesta proposta de postre que has fet?
4: Clar, jo aquí sí que 100% aniria una carn una mica madurada, a la brasa, evidentment, que hi hagi fum i que transport i et faci, t'obri el camí ja una miqueta tot aquest univers per mi tan empiromàtic, que empiromàtic són aquestes notes totes a torrades, a fum, a intensitat, no? Llavors crec que és perfecte.
3: Per què la xocolata d'Indonèsia?
4: Perquè la Indonèsia, doncs, pel gran motiu aquest del fum, la xocolata d'Indonèsia té una peculiaritat i és que quan s'asseca en el país hi ha tanta humitat que s'han d'ajudar de foc, llavors li transporta certes notes a fum, afegides. Són notes molt sutils, molt agradables en boca i molt suaus, que hi ha qui no les percep, però realment ajuden a que tingui uns matisos diferents a la resta de xocolates.
3: Clar, està clar que era molt adient per aquest cas, però tu en general, quan has de treballar amb la xocolata, quines són les varietats o les procedències o els tipus de xocolata que aprofites més i que et resulten més versàtils, que t'agraden més treballar amb ells?
4: Jo ara mateix treballo amb 5 orígens en concret, sobretot perquè són 5 orígens molt diferents, i jo sempre dic, la xocolata per mi, no hauríem de parlar de només xocolata, oi que quan parlem de formatges o de vins, no parlem de formatges, no parlem de formatges en general, sinó parlem de Roquefort, Emmental, Camembert, doncs de xocolata hauríem de parlar del mateix, no? Hauríem de parlar en propietat i parlar d'orígens, de percentatges, de processos, de torrats, perquè realment és així, i cada xocolata és un món quan la xocolata es fa com s'ha de fer. Llavors, a dia d'avui treballem amb 5 orígens: Indonèsia, Madagascar, Perú, Equador i Tanzània. Per mi són 5 orígens molt diferents i treballem 5 plantacions en concret, d'una qualitat que jo crec que és excepcional, el cacau, i plantacions que curen molt el producte i el cuiden moltíssim. Llavors, per mi és molt important donar aquest valor a l'origen i sobretot al procés de com s'elabora una xocolata i que tingui les propietats que ha de tenir.
3: Doncs com aquest d'Indonèsia, ja l'hem comentat, anava fent el viatge per la resta de destinacions. A veure, la xocolata de Madagascar jo sí que crec que és una de les que probablement siguin més conegudes i reconegudes. Parla'ns de les seves propietats.
4: Per mi Madagascar, haig de reconèixer que és el meu origen preferit. És una xocolata que té notes de fruits vermells molt bèsties, és superfresca, notes fins i tot àcides, i que a la vegada és un cacau ja per si bastant dolç. Llavors, en boca tu pots fer xocolates molt altes de cacau, és una xocolata 90%, i que pràcticament no sigui gens intensa, sinó que en boca pues, sigui molt fluida, molt fresca i molt interessant.
3: El Perú i l'Equador, clar, són una mica el bressol, no?, del cacau, és d'on prové al final aquest producte.
4: Total, i d'on diuen que hi ha el millor cacau a Perú. Per mi, cada país té la seva qualitat de cacau i no hi ha ni millors ni pitjors, sinó que tots són diferents. Perú a mi m'agrada moltíssim, té unes notes a fruita madura molt interessants que convenen combinades amb, per exemple, una xocolata amb llet, doncs és brutal com queden. Equador, en aquest cas, sí que té un punt més d'astringència, però sí que va a notes com més càlides, més atorrat, més avellanades i més intenses. També és molt xula i són xocolates segurament més en boca, més còmodes per qui no s'ha endinsat dins els mons dels orígens de la xocolata. I Tanzània, en aquest cas, també és una que m'agrada moltíssim, té unes notes també a plàtan, mango, coco, molt, realment a fruita molt madura, però que fa que sigui molt interessant.
3: Clar, aquest procés és el més exòtic, no?, el de Tanzània?
4: Sí, realment sí, i amb el procés hem de vigilar, perquè té notes que al consumidor final li costen d'assimilar dins de la xocolata, però és molt interessant el món de les xocolates d'especialitat, perquè tenim notes de sabor que hi ha consumidors que es pensen que li hem afegit gerds a la xocolata, i no, és el propi cacau que té aquella potència de sabor.
3: Tu deies, hem de començar a fer com els formatges, com els vins, fins i tot com els olis, que comencem a conèixer les especialitats. Tu creus que aquest camí s'està fent, que el consumidor comença a ser conscient de les diferents varietats i els seus matisos?
4: Sí, crec que s'està fent, que hi estem apretant molt per fer-ho, i crec que qui ens ha obert el camí i qui és el nostre referent i hem de seguir aquest camí és el món del cafè. El cafè ho ha fet superbé. El cafè fa 10 anys ningú sabia què era el cafè especialitat, i a dia d'avui tothom sap que hi ha cafè comercial i cafè especialitat, que els dos són correctes, els dos tenen el seu mercat, però el cafè especialitat ens ha obert un món dins dels orígens, dels torrats, de què, com i per què es fa un bon cafè. Pues, la xocolata som el següent pas i ho hem de saber fer, explicar, comunicar, i sobretot que quan la gent ho provi ho sàpiga disfrutar.
3: Hem parlat de la teva col·laboració amb el restaurant Lenya, aquí al Gran Hyatt, on som ara mateix xerrant, però no sé quins altres projectes tens ara de futur, aprofita per explicar-nos-els.
4: Doncs bé, nosaltres sí que tenim la botiga física a Vic i tenim una botiga a Andorra també. Hem arrencat aquest setembre amb una col·laboració molt bonica amb les cases de Gaudí, on hem creat doncs, els bombons, la col·lecció de bombons de Gaudí, que estan disponibles a les botigues de les cases de Gaudí i a l'aeroport. És un projecte també per mantenir el patrimoni una miqueta, fer-lo comestible i fer-lo estar a l'altura que es mereix, no? Moltes vegades aquests regals de Barcelona, de Gaudí, acaben sent un imant de nevera que no té

0: massa sentit i hem volgut fer una caixa de bombons super premium, super elegant, que transmeti això. I a partir d'aquí ja preparar la campanya de Nadal, que per nosaltres és una campanya molt intensa i que tenim moltes ganes d'afrontar-la.
1: Lluc Rosellas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, Ona Viatgera, amb Carles Lamelo.

0: Arriba el moment aquí a Ona Viatgera de parlar de les propostes de Barcelona Secreta amb en David León. Què tal, David? Com estàs? Bon dia. Ja sabeu que tota aquesta informació la trobareu, i molta més, a barcelonasecreta.com. I estem de festa major no només a Tarragona, sinó també a Barcelona. Estem celebrant la Mercè i encara ens queden unes horetes per gaudir-ho l'últim cap de setmana.
1: 48 hores.
0: Que és el cap de setmana, que són, és el moment fort. Avui dissabte, tot millors, ple d'activitats. Sí. I diumenge, que serà també el gran moment avui amb el correfoc que passarà per aquí, per cert, normalment passa per aquí, per de la ràdio.
1: Clar, ara ja no, suposo, crec que ara passava...
0: No, perquè estan les obres, Gràcia, però no? Passeig de Gràcia aquest any, però exacte. Normalment passava per aquí, ara clar, estem, preciós, clar. Estem en obres, yeah. I no, ara, no passen, ara, ara i no passen coses a la Rambla, però ja, ja tornarem. I a banda concerts, no?, que això també està molt bé.
1: Sí, exacte, o sigui, com dèiem, estem en plena festa major, la millor festa major del món, si em preguntes a mi, la meva preferida, ens estem enamorats. I efectivament, avui doncs, ens queden unes poques hores, però sí, efectivament, són, en primer lloc, tema concerts. Ja han passat uns quants, però en queden uns quants també. Jo destacaria inicialment el de la platja al Bogatell, que són sempre els més multitudinaris, però també perquè els grups ho paguen, vaja. Aquest any la Pegatina i, sobretot, l'acomiadament de Love of Lesbian, que fa el seu últim concert a la Mercè, al gran escenari del Bogatell. O sigui, molt, molt, molt ressenyable. A l'Avinguda Maria Cristina, també, pop de gran format, Amics de les Arts i els Catarres. A Plaça Catalunya, que és el rovell de l'ou del BAM, el rovell de l'ou de l'Indi, també. El punk de Sandré i, sobretot, el folk electrònic de Sandra Montfort, que és una cantant valenciana, que a mi particularment m'agrada molt, que és com... La Rosalia valenciana, li diem entre els meus amics. És un personatge, ja et dic, una música molt xula i una molta personalitat. Per mi val molt la pena veure'l. El Moll de la Fusta, que són sempre aquests ritmes més world music, podríem dir, no? Les Testarudes, per una banda, i música urbana amb Poncelam, que és aquest mateix dissabte. I a la Catedral, també conciertazos, per una banda Aterciopelados, el mític grup colombiano, i per l'altra Maika Makovsky, i després també els concerts íntims del grec, que són preciosos.
0: A mi deixem que recomani especialment aquest dissabte 26, sí. Avui al vespre, la nostra emissora germana Europa FM, que aquest any a més celebra el seu 30è aniversari, organitza concert, justament, i això és molt, molt ressenyable també, perquè és justament en aquesta avinguda Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, amb l'Aire Martínez, a Paula Cops, i també Banda Neon, i una part sorpresa que mai ens diuen i que haurem d'esperar a veure com gaudir-la, així que aquest vespre, a partir de les 8, podeu anar a veure el gran concert d'Europa FM a la Mercè de 2026. Però, si no tinguem després, o sigui, no acabem una cosa que comença l'altra perquè arrenca l'Oktoberfest, que també a Barcelona, tot i que això és una cosa que s'ha d'anar a veure a Múnich i a altres llocs, no? Aquí també ja té un arrelament, ja fa uns quants anys que funciona i funciona molt bé. S'allarga, fins a l'11 d'octubre.
1: Sí, sí, amb la conya ja porten uns quants anys. L'octubre sempre és aquesta època rara de l'any, no? No estem ni aquesta vall entre el setembre i el Nadal, i l'Oktoberfest s'ha posicionat molt bé aquí, jo crec que ja fa més de 10 anys, amb una festa que és això, que és un èxit, perquè ens entenguem, crec que l'any passat van passar-hi més de 100.000 persones, entre tots els 15-20 dies que hi són, i ara, de fet, canvien d'ubicació, ja no es farà a la Fira Montjuïc, que de fet està d'obres també, sinó que se'n van a la Fira Gran Via, a un recinte més gran.
0: O sigui, a l'Hospitalet.
1: A l'Hospitalet, no? Que ara...
0: Per poca distància, però exacte, ja està dintre de l'Hospitalet.
1: On es fan tot, bueno, on es mourà tota l'activitat de la Fira, de fet. I a fer, doncs, el que fan sempre. Taules gegants, mitja dotzena de cerveses, frankfurts, l'obertura...

0: mítica del primer barril de cervesa, com es fa a Múnich. I res, a veure, a escoltar música, a menjar xucrut i a...
1: I a veure les disfresses típiques bavareses, que sempre és una cosa divertida, també. No?
0: Sí, no, és una festa ben divertida i la gent s'hi posa molt, o sigui que ja et dic, sí que és una d'aquestes activitats que val la pena. I a més això, dura molt, o sigui que és un plan que sempre tens disponible.
1: Jo m'apunto, del 2 al 4 d'octubre, el Mou Braves Fest, un festival de patates braves, que és probablement, no?, l'etapa... Jo crec que un tutor més. No, t'has de demanar sempre per... És com una mena de test de com és com l'ensaladilla russa, que també passa. És un test de veure què tal és aquest bar.
0: Com la russa, com les croquetes. Si la fan... Russa, croqueta i braves, la triada
1: si,
0: de les...
1: Si fan això bé, la resta estarà bé.
0: Efectivament. I el Maura les Festes és un altre que està com consolidadíssim al poble espanyol. Ja fa 5 anys que es fa. És el principal, l'únic, diria jo, o el principal festival de braves a la ciutat. Aquest any són més de 14, són 14 restaurants i ja fa anys que és això, que es dediquen a reunir-los tots allà al recinte i a posar-los a competir per trobar la millor brava de la ciutat. Llavors també és un festival molt xulo perquè hi ha molta música, molta activitat, molta gent disposada a passar-ho bé. I clar, cada restaurant porta unes braves i una tapa també, llavors realment pots com fer una degustació al poble espanyol, que ja era la idea de passejar per tot Espanya, doncs el poble espanyol es converteix, com qui diu, en un passeig per tota Barcelona provant alguns dels millors restaurants que hi ha de braves que hi ha a la ciutat. Llavors hi ha llocs mítics com el Montesquieu, el Córdoba, a l'Ocaña, realment hi ha
1: que
0: llocs...
1: Que porten les seves braves al poble espanyol.
0: Porten les seves braves i una tapa, llavors tu les pots provar allà i tu... Com a públic pots votar per decidir quina és la millor de la ciutat.
1: Explicàvem que era l'aniversari d'Europa FM, hi ha un altre aniversari, el 35è del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, que també arriba en unes dates molt similars a principis d'octubre.
0: Correcte, el 2 a l'11 d'octubre. I aquest també és el plan Kiko de la setmana, diguem-ne, és d'aquests plans que potser no tenim tant al radar habitualment. Però doncs aquest festival és això, és la 35a edició, així que el loro. És un dels més antics, un dels més prestigiosos d'Europa i Cerdanyola al Vallès està aquí a cop de pedra, com que diu, arribes en tren, arribes en ferrocarril, arribes en bus, arribes en un moment i és una, doncs al final és una ciutat veïna molt, o sigui, petita, on es genera un ambient molt xulo perquè hi ha concerts gratuïts als carrers, als bars, a les places. I això, doncs, al final és un gran festival a l'aire lliure amb aquesta música, amb el blues, que és aquesta música que és com que es fa molt agradable d'escoltar, a banda de les masterclass, de les exposicions i de totes les activitats paral·leles que n'hi ha. Però realment, ja et dic, durant una setmana, gairebé 10 dies, tens aquí al costat un plan que ja et dic que crec que val molt la pena i sovint és molt més desconegut del que hauria.
1: Parlem ara del Festival Internacional de Cinema de Sitges, que també arriba a principis d'octubre, una miqueta més endavant, a partir del 8, i aquest sí que també és un superclàssic, superclàssic, que cada vegada hi ha més gent que s'hi suma i, de fet, està creixent moltíssim en els últims anys, tot i que està més que consolidat, esclar.
0: Exacte, del 8 al 18 d'octubre. De nou, aquest sí que és més conegut, però jo crec que sempre és una bona idea. Realment, si ho fas, jo recomano anar a passar tot el dia a Sitges. Tu vas, et compres la teva entrada per la peli o les pel·lis que vulguis i et dediques a passar tot el dia a Sitges i converteixes aquell cap de setmana en una escapada a Sitges, perquè de nou és un festival que no només es limita a les sales de cine, sinó que realment transforma la ciutat, l'omple i només cal passejar pel carrer per anar a trobar diferents activitats. Evidentment, la més coneguda és la Sitges Zombie World, que és el 10 d'octubre, on hi ha doncs milers de persones disfressades d'això, de mort vivent, que fan una desfilada pel carrer. Però a banda d'aquesta, ja et dic, si tens un dia entre el cap de setmana o una tarda al cap de setmana, és un planazo anar a, doncs, per exemple, al Food Market, que hi ha a prop del mar. Fas un mos, després te'n vas a veure la teva peli, després fas alguna tapita, doncs, per exemple, al Cable mismo, que és el bar mític de tapes, i ara t'agafes el tren de tornada i ja sents que, doncs el que dèiem, que has viatjat a un altre lloc i quan en realitat només has anat a un festival de cinema aquí a una horeta de tren de Barcelona.
1: Clar, això també hem de reivindicar-ho, no? El que és l'àrea metropolitana, vosaltres feu molt esment a Barcelona Secreta, òbviament, de la ciutat, però també teniu aquesta sensibilitat d'anar-vos escapant o proposant coses perquè la gent que viu a la corona metropolitana, que aprofiti també l'oci de les seves ciutats, i fins i tot la gent de la capital que vagi també a conèixer...

0: altres municipis que hi hagi por ahí.
1: Sí, perquè ja et dic, jo crec que també és això, això ha anat canviant, cada cop crec que també som més gent recomanant plans, no? I crec que tots, per sort, no? Coneixem Barcelona cada cop millor. I jo crec que tots tenim ganes de sortir de la ciutat, de conèixer la ciutat que ens rodeja, no? Al final, en una altra època potser no, però ara Barcelona, com que diu, és cada cop més petita, ja no és tan raro anar del centre a l'Hospitalet, anar del centre a Badalona...
0: No, la gent
1: Badalona...
0: ja viu a tot, o sigui, ja és com una gran Barcelona, per
1: exemple. Ah, exacte, és la gran Barcelona. Llavors nosaltres intentem estar molt atents a tot el que... a tota l'oferta cultural que hi ha al voltant, perquè pues, al final, evidentment, és igual de vàlida, i jo crec que tothom té interès en conèixer diferents zones de la ciutat, i efectivament, si tu un dia vas i passeges pues, pel passeig marítim de Badalona o pel centre de Badalona o te'n vas al centre de l'Hospitalet, algun dels concerts del petit format, per dir alguna cosa, dius, hòstia, com pot ser que jo no conegués això abans? O sigui, com pot ser que jo m'estigui queixant aquí de la massificació de X festival, posa-hi, quan tinc això, un festival com el petit format, que es fa algunes places de l'Hospitalet, que són concerts, francament, deliciosos, amb escenaris petitets on pots fer una birra tranquil·lament amb qui et vulgui acompanyar, vaja, veient concerts de molta qualitat, i això aplica a totes les ciutats de l'entorn de Barcelona.
0: Per cert, que ens queda la recomanació gastronòmica, ja hem explicat que sempre acabarem justament amb aquesta manera de descobrir també Barcelona, que és a través dels seus restaurants, les apertures i també els clàssics que es poden visitar i que teniu, insisteixo, tota la informació a barcelonasecreta.com.
1: Efectivament, avui anem a una... Pues, la recomanació avui està aquí al costat, a ben bé pues, 100-200 metres d'aquí de la ràdio, i es diu Arrabal, és un restaurant que va obrir aquest any, amb gent de l'Alquímia, del Jordi Vilà, per exemple, gent jove que ve de llocs molt xulos, i que té un concepte que a mi em va enamorar, que és la idea de la cuina de barri. No cuina de barri en el sentit de propera, que també, sinó cuina arrelada al barri, cuina inspirada en el barri d'on és. És a dir, ells fan cuina catalana, però inspirada en el Raval. Llavors, doncs, per exemple, tens la samosa de xai a la catalana, el capipota, però que es fa amb espècies índies com el garam masala, que ells hi posen formatge també. Un kofta, que és aquesta mandonguilla, però que ells la fan amb xai. I cosetes així que a mi em van semblar excel·lents, la veritat. Em van semblar molt i molt, molt, i molt originals, i que trobo que és això, que li donen una volta al tema de la cuina de proximitat, en el sentit que és això, tu pots ser com... Pots fer ja la cuina barcelonesa, de tot, hi ha la cuina catalana, hi ha la cuina barcelonesa, i ells estan creant com una espècie de cuina del Raval, com qui diu, i ja veurà el dia de demà qui pugui crear la cuina de les Corts.
0: És una cuina molt viatgera, no? Si ho fan...
1: En aquest
0: cas, el Raval és un barri molt multiètnic, multicultural.
1: Això és interessant, no? Que és una cuina molt viatgera i a la vegada ultralocal, no?
0: I tinc una curiositat, que potser t'agafo, però sí, sí. A vosaltres que recomaneu tants restaurants, tants plans, noteu que hi ha alguna mena de tendència que si publiqueu sobre determinat tipus de cuina la gent ho busca més? O perquè, clar, això, l'avantatge d'internet és que teniu unes mètriques molt interessants també per conèixer per on va l'oci i els gustos de les persones.
1: Sí, clar. Mira, justament, doncs, aquest tipus de restaurants a mi m'agrada recomanar-los perquè crec que són joietes on costa més accedir-hi, perquè al final és com, jo què sé, el preu també, a veure, aquest no és tan car, estaran 30-40 euros, però sí que doncs és una cuina potser, jo què sé, una mica més refinada, si vols. Però m'agrada recomanar-ho perquè crec que és molt interessant, però nosaltres no té molta diferència o molt d'interès en tot el que té a veure amb cuina popular. Tortilles, patates, el bar de tapes de Santa Coloma, que no sé què.
0: Estem tornant una mica a la part, no? A la cuina tradicional, que s'havia perdut una mica i s'està reivindicant.
1: Jo diria més aviat, sí. O sigui, hi ha aquestes dues tendències. Per una banda, la cuina tradicional catalana, que això interessa molt. L'esmorzar de forquilla està per tot arreu ara, evidentment. Capipota, peus de porc, que és una cosa que s'havia perdut i ara tothom la comença a reivindicar, o ja per tant temps reivindicant-la.
0: Està molt bona.
1: Evidentment, perquè val la pena. La cuina popular, això seria una cosa, la cuina tradicional. D'altra banda, jo diria la cuina popular, que és aquesta, les tapes, no? Aquesta cuina accessible. On...
0: Bueno, això sempre funciona, no?
1: Sempre funciona, però jo crec que és això, que no... Ara tendim menys al fifí-cucú, diguem-ne, i ens agrada molt pues, sortir... Una cosa informal i demanar sense por, no? Aquesta idea de demanar sense por, que crec que a Barcelona a vegades s'ha tornat una miqueta difícil anar a un lloc i no...

0: haver de trobar un brunch o uns ous pochers, sinó trobar pues, allò, el pescadito frito, la tortilla i l'ensaladilla russa i menjar allò que saps com ha de, a què sabrà, no? I això són aquests, sí, efectivament, aquestes dues tendències estan per tot arreu i vaja, que durin perquè jo
1: és el que ens agrada.
0: Estic encantat.
1: I tant que sí. David León, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Et seguim a barcelonasecreta.com i t'esperem d'aquí 15 dies amb més propostes.
0: Ens veiem d'aquí 2 setmanes. Merci.
2: A Onda Cero Catalunya. Una viajera.
3: El experimento va de lo siguiente. 5 personas, los 5 son votantes de izquierdas, gente joven, gente más mayor. Lo que van a hacer es hablar sobre qué debe hacer la izquierda de cara a las elecciones 2027. Igual hay cosas que escucha que no le gustan nada.
4: Yo soy de Esquerra Republicana, Me llamo Rufián.
5: Salvados. Rufián ante el espejo. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
6: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
7: Y desde 16.400 euros.
6: ¿Qué?
8: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
9: Citroën.
8: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
10: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
11: Merisure.
12: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
11: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
12: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
11: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blin o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
14: Aquesta temporada se us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
2: La Ciutat, amb Míriam Frank.
14: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
15: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que li he encertat a la primera.
16: Tócala otra vez.
15: Ai, Robert, ja no em va la dona Summer.
14: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
17: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
14: Com sempre els divendres, us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
18: No sé si t'he dit bon dia abans.
19: No, bon dia. També tinc una cosa, a mi fos una mica dels nervis, aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
14: Però no patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676 76 09 08. Aquest any la ciutat us escolta més que mai.
2: De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, la ciutat. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: Aquesta reflexió que ens deixen

0: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
1: Ja t'entenc.
0: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
2: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
1: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
2: No. El mòbil ha d'estar fora.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. onda.cero.es/Catalunya. Més i millor.

Fins aquí aquesta edició d'Ona Viatgera. Seguirem viatjant a través de la ràdio a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional de Onda Viajera, avui en directe des de Valladolid. Ara arriba Julián Laonda, aquí a la sintonia d'Onda Cero.

0: en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
1: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
2: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
1: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
2: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
3: Vuelve el Festival de San Sebastián y Repsol aporta sus energías por cuarto año consecutivo. Combustibles Nexa de origen 100% renovable, movilidad eléctrica, energía solar y también experiencias como el espacio Repsol con Quinótico o su escultura digital, que invita a adentrarse de lleno en la inspiración. Un festival lleno de historias que, compartidas, se disfrutan más.
4: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
5: El experimento va de lo siguiente: 5 personas, los 5 son votantes de izquierda, gente joven, gente más mayor. Lo que van a hacer es hablar sobre qué debe hacer la izquierda de cara a las elecciones 2027. Igual hay cosas que escucha que no le gustan nada.
6: Yo soy Esquerra Republicana, ¿eh? Y me llamo Rufián.
7: Salvados, Rufián ante el espejo. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
8: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur. Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
10: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
11: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
12: Molt bon dia, Míriam.
11: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
10: Ho tenen clar, eh?
11: Instagram, no, no, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... Mira, a TikTok m'han dit que
12: sí, la teoria,
11: és curiós i és important sí, que seguiu fent aquesta feina.
12: Totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. Clar. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar. Totalment. I que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, que també es diu Edumedia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu com detectem les notícies falses i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Sí. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
9: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que

0: música, es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
1: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
2: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
3: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
4: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
8: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
9: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
10: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass, Tonsirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
11: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vin a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1 del migdia, escolta el programa Sense a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida. És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
12: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: No podrem pagar la IA, llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
14: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure, i de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
13: Va començar problemes de rodalies d'aquella època ja.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrant.
15: Gabriel Jesús.
16: Què? M'encanta el fitxatge.
15: Ah, sí?
16: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, hòstia. No, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
17: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
18: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
19: Ah.
18: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
15: També.
12: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

Doncs una setmana més que el que tenim més ganes de parlar de sèries, les ficcions que teòricament doncs, primer s'emetien per televisió i ara

0: és molt més per plataformes, per streaming, i això és el que totes les setmanes ens porta l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A més, en aquesta ocasió, doncs clar, la setmana passada ens va agafar que no fallaven a temps, no donaven a temps els premis, i vam dir, bueno, pues ja ho comentarem la setmana que ve amb calma i sense estar pendent amb un ull a la cerimònia i a l'altre al programa, perquè si no acabes com Letizia Sabater. Així que, Òscar, què tal van anar els Grammys? Ai, els Grammys, sí, jo estic pels Grammys. Els Emmys, només ens faltaria els Grammys. Els Emmys, i què et va semblar? Si estaven ben fallats o van fallar en la falla de los premios?
1: Bueno, ja saps que els premis, doncs, mai és a gusto de tothom. Sempre algú dirà, és que ha guanyat una sèrie, jo preferia que guanyés aquesta.
0: Sí.
1: Sí, per exemple, doncs, hi havia molta gent el dia següent, el dimarts, doncs, que estava comentant, no? Sí, The Pit està molt bé, però jo volia que guanyés el Caballero de Siete Reinos. Mm-hmm. Bueno, o Pluribus, o Slow Horses... Però bueno, mira, va cessar, això en drama, per exemple. La primera conclusió que podem fer és que potser enguany, jo diria que ja fa temps que es nota, exceptuant les categories de programes de varietats, realities, aquestes coses, i sense comptar tampoc els premis més tècnics que s'entregaven uns dies abans, i també el premi especial i tota la pesca, el que és sèries i telefilmes i minissèries, no hi havia cap televisió, cap cadena en obert nominada.
0: Ja. O sigui, ara ja tots són plataformes.
1: Ja fa temps que, de manera silenciosa, podríem dir, tots són plataformes. I ja fa temps que guanyen les plataformes. De fet, ja feia temps que, bueno, quan serà la primera vegada que Netflix guanyi, quan serà la primera vegada que HBO ja pot estar temps guanyant, quan serà la primera vegada que Apple TV guanyi. És a dir, en aquest sentit, ja aquesta, diguéssim, aquesta meta, aquesta línia, ja s'ha sobrepassat. De fet, traient això, el millor programa de varietats, és a dir, el Late Show, que va guanyar justament el que havia acabat en guany, el de Stephen Colbert, que era NBC, si no m'equivoco, i traient algun dels realities, tot plegat, tot el que és drama, comèdia i telefilme, tot eren plataformes. Tot. I aquí, doncs, podríem dir que ha estat bastant repartidet. Habitualment ja portem uns quants darrers anys que tot és bastant avorridot, tot és més que avorridot, previsible. Sí, ja fa temps que, per exemple, les comèdies ja van posar aquí el grito, el sí, cielo, sí, sí. Va fer un clamor que ¿por qué deber estar nominada? Doncs enguany ha guanyat una sèrie que també és una sèrie peculiar. Comencem per comèdia, per exemple. Ha guanyat La maldició de Widow's Bay, que sí, que és un humor negre, però comèdia estrictament parlant, doncs podríem dir que no ho és del tot.
0: Més quan segueixen havent-ne de comèdies, no? O de sèries que, encara que els temps vagin canviant, si mantenen aquest format que evolucioni, però de fer paròdia d'alguna manera, no? De la societat, de la gent, que et permeti doncs, desconnectar d'una manera diferent, no? Com va ser en el seu moment, per exemple, Schitt's Creek, que van evolucionant la comèdia cap a una altra banda, o ara Hacks, per exemple, pot ser, no? No són les comèdies d'abans, però bueno, tenim molta varietat. Ted Lasso, per exemple, vull dir que n'hi ha moltes. El Colegio Abbott, no?
1: Clar, Ted Lasso l'any passat no estava nominat perquè l'any passat no va haver-hi comèdia, no va haver-hi temporada, segurament sí. L'any que ve la tindrem. Però, per exemple, enguany Colegio Abbott sí que estava nominat. No està nominada enguany Colegio Abbott com a millor comèdia.
0: No sé si estava en algun lloc, no sé si era d'algun actor.
1: Sí, hi havia actors, i Quinta Branson com a millor actriu principal, Janelle James com a millor actriu de repartiment, i també estava el Tyler James Williams també com a millor actor de repartiment, però el premi gran, millor comèdia, no estava nominat a Colegio Abbott. Sí, jo diria que aquesta, la cinquena temporada, que és la que van tenir, sempre que és la primera de les cinc que no estava nominada. I després, si miríem la sèrie, The Bear encara continua estar nominada. Sí. Oh, perdó. sí que estava nominada a Colegio Abbott. És que m'estava fixant en el títol en castellà. És Abbott Elementary, òbviament. És que ja semblava estrany que no estigués nominada. Però passava de Bear Hugs, Embargo, tiene un problema de dinero, Nobody Wants This, sí, Solo Asesinatos en l'edifici encara con Shinking, que potser era la gran favorita. Però al final ha guanyat La maldició de Windows Bay, que no és una mala sèrie, ni de lluny, però és un híbrido, és una sèrie això de tall fantàstic, diríem, sobrenatural, amb un humor negre.

0: Chavan fa temps d'això, de veure és comèdia, pues no, és un drama familiar. I bueno, en aquest sentit, comèdia doncs, sí que ha sigut bastant repartidet, perquè ha guanyat la Melissa de Windows Bay, ha guanyat Jean Smart a Hacks, Matthew Rhys, que tothom deia el dia següent, és el primer actor que té els tres premis grans, el millor actor tant de drama, comèdia o minissèrie.
1: Que bo.
0: Sí, de moment és el primer. Kate O'Flynn també, de la Melissa de Windows Bay, Stephen Root, és a dir, la Melissa de Windows Bay ha sigut la gran guanyadora comèdia. Després, ja la resta ha sigut bastant repartidet. Rob Reiner, per exemple, ha guanyat de manera pòstuma.
1: Quan s'entera doncs... Tracy Morgan de que hi ha algú que ha guanyat els tres, ja et dic jo que voldrà guanyar-lo també, però bueno.
0: Dale tiempo. Com deia Rob Reiner, que també va ser juntament, per exemple, amb això, amb altres que van desaparèixer en In Memoriam que van fer,
1: sí.
0: Doncs es van dur el premi de millor actor convidat justament a The Bear. Quan potser el gran favorit hauria estat Michael J. Fox, però clar, Michael J. Fox ja li van donar el premi especial,
1: clar.
0: Una qual cosa podríem dir que va sortir d'una manera o altra i el van premiar. Així, en canvi, Widows, la Melissa Windows Bay s'ha portat, mira, de les principals d'aquestes categories, és a dir, 1, 2, 3, 4... 5, 6 premis.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: 6 premis a comèdia, eh? És a dir, aquí sí que ha sigut una cosa que aquí ha sigut arrasat. Veurem la segona temporada quan arribi si continuarà encandilant els acadèmics com ha sigut aquesta primera temporada. A drama hem tingut bastant varietat. Sí que aquí sí que ha tingut la varietat que potser no hem tingut a comèdia. Sí que ha guanyat, jo penso que molt merescudament, The Pitt, segon premi. Dos, de manera consecutiva ha revalidat l'Emmy que ja va aconseguir la primera temporada i ja la resta doncs, ha hagut premi per la protagonista de Pluribus, la Rhea Seehorn, el Noah Wyle com a protagonista de The Pitt, millor actriu de repartiment Alison Janney a La Diplomàtica, que potser ha sigut, diria que l'únic premi que s'ha endut, premi principal, d'aquesta sèrie de Netflix. Tom Pelfrey va guanyar millor actriu de repartiment a Task d'HBO, una sèrie que jo vaig veure dos episodis i no vaig continuar, no em va semblar res de l'altre món. Segurament, en aquest sentit, l'equivocat sóc jo, però no em va acabar de fer el pes per continuar aquesta sèrie. Shailene Woodley va guanyar també un premi convidada a Paradise, que encara tindran de veure la segona temporada. Un actor més conegut allà que aquí, que és Ernest Harden Jr., va guanyar també millor actor convidat a The Pitt. I millor direcció, per exemple, el van dur Slow Horses, que Slow Horses és la sèrie que encara, diguéssim, li falta això, li falta aconseguir un dels grans premis, el premi principal i el premi d'actor, en aquest cas l'actor, d'actriu, actors secundaris, el de repartiment, i el millor guió va ser per Pluribus. Per mi ja van comentar Pluribus, a mi Pluribus em sembla una bona sèrie, però jo la trobo massa similar a altres sèries que ha fet el Vince Gilligan, massa similar potser en plantejament i en manera de fer les coses com era Better Call Saul, és a dir, és una molt bona sèrie, però a mi em recorda molt altres sèries de Vince Gilligan, Breaking Bad, és a dir, té una estructura, té aquesta manera de fer les coses, aquesta pausa de vegades, aquest jugar una mica amb la sorpresa de l'espectador, que ja ho veies en altres produccions d'en Vince Gilligan, ara que els oients no se'm tirin aquí les mans al coll, però jo Pluribus trobo que és una molt bona sèrie, però potser tan bona, aquí ja tinc dubtes. I en telefilm, sèrie limitada, minissèrie i sèries d'antologia, doncs aquí, de fet, Sant Lluís, que ja la vam comentar, doncs ha sigut la gran acaparadora de premis, especialment en actors, en guió, en direcció i en sèrie principal. I la resta doncs, ha sigut una mica repartidet. Així que hem tingut, traient comèdia i minissèrie, drama ha sigut la categoria més repartida, la qual cosa, mira, potser volies que guanyés una altra sèrie que no fos de Pitt, però la resta de premis han sigut bastant repartidets. La gala presentada per la protagonista de Ley Orden, una de les derivacions de la Orden original, va estar bastant amena, val a dir, va estar divertida, una gala llarga, ja se sap, però bueno, van fer, diguéssim, que les 3 hores llargues païssin bastant bé. És curiós, per exemple, que enguany, i això hi ha Movistar Plus, i segurament perquè no tenia de les sèries principals nominades, no les té el catàleg, no van fer cap especial. Van retransmetre la gala, però no van fer cap especial com fins ara havien fet.
1: Sí, sí.
0: És possible que la causa sigui aquesta, com que no tenien les sèries principals nominades.
1: Ja, sí.
0: Pues, Aquesta és una teoria que corre per xarxes socials, eh? Però sí que és veritat que ha cridat l'atenció, perquè a més Movistar Plus

0: amb això dels Emmys, dels Oscars, sempre, sempre fan molta promoció. Qui sap si algun dia amb els Grammys...
1: Sí, sí, exacte, perquè així no m'equivoqui.
0: Justament. Així que en aquest sentit, doncs hem tingut un any previsible, però repartidet, i en general, i bueno, jo penso que en general... Doncs ningú pot quedar del tot, diguem, insatisfet.
1: Al final el que diem, hi ha com unes tendències i clar, mira, en el fons al final els Oscars són més justos en aquest aspecte, perquè és millor pel·lícula i millor pel·lícula.
0: Sí.
1: No? Perquè a la que intentes dividir per, diguem-ne, per gèneres, serièfils, n'haurien d'haver molts de premis, és a dir, perquè al final doncs jo què sé, en drama queda molt més definit el que és, però el que dèiem, no? Comèdia, musical, sembla que hi hagin gèneres menors. Si volen maltractar sempre les grans produccions de ciència-ficció, que tenen molt poc de, o sigui, tenen molta ficció i molta ciència, i això hauria de ser un afegit i no pensar que és una cosa senzilleta, que seria com desprestigiar també el món del còmic, cosa que no fan en els Oscars, per exemple, doncs ja caldria directament fer donar premis a sèries de ciència-ficció, perquè si no, produccions com For All Mankind, que té una perfecció argumental, una feina ingent de caracterització, de mil i una coses que dius, bueno, és que ni nominats, saps què vull dir?
0: És que és això, el problema és que no estan ni nominats.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que dius, a veure, que al final acaba sent la teoria que tenim nosaltres, que és que consideren la ciència-ficció per friquis.
1: Sí, sí, efectivament. Efectivament.
0: I no és veritat.
1: No, no. I no, que hi ha interpretacions. És a dir, mira, podries dir, mira, és que no m'interessa l'argument, però aquell actor o aquella actriu està de 10. És que no pot ser que... És que al final confonem. Jo això és una cosa que defenso de sempre, que confonem la qualitat de les interpretacions per si t'agrada o no t'agrada la sèrie. I això és així, en general. T'agrada la sèrie, nominaries a tots els actors i totes les actrius. No t'agrada la sèrie, no els nominaries a cap d'ells. I això funciona així. És molt difícil que algú digui, mira, és que a mi aquesta sèrie no m'agrada, però aquest actor o aquesta actriu està fabulosa. És que això no passa. Per tant, al final, acaba havent com una molta homogeneïtat sobre les sèries que majorment o principalment ha vist la gent.
0: Clar, i a més, mira, fixa't, agafant el teu argument, encara podríem anar més enllà. És a dir, que pot haver-hi actors que ho fan molt bé, una sèrie de
1: ciència-ficció. Home, i tant.
0: És que a més, els Emmys, que a més, fan la distinció també, fan el premi, els dos premis afegits de millor direcció d'un capítol i millor guió d'un capítol.
1: Efectivament.
0: Tens opcions aquí. Ni que sigui per nominar. Sí, perquè...
1: Quan precisament la ciència-ficció és la que més... premia que un capítol sigui molt diferent als altres.
0: Exacte.
1: I que un capítol sigui especialment brillant, no? Si algun gènere ho ha fet, és la ciència-ficció. Perquè al final...
0: Clar, que si mirem els premis tècnics, que òbviament aquests s'entreguen fora de la gala principal, si mirem els premis tècnics, doncs segurament, vull pensar, i ara estic buscant detall, que com a mínim hi hagi aquestes sèries de ciència-ficció nominades. I estic mirant la llista de nominacions i no estic veient ni For All Mankind, ni cap d'elles de les sèries de Star Trek, ni... no ho veig. Ni tan sols altres sèries que no tenen que veure. Si, per exemple, Dark Matter,
1: sí,
0: o altres sèries
1: o Silo,
0: que tenen que veure...
1: Silo, però si la gent està boja amb Silo, que jo la tinc pendent, dic, a veure, no pot ser que la gent estigui boja amb Silo i no estigui sortint, és que ens
0: doncs,
1: estem tornant
0: estic
1: bojos.
0: Estic mirant per nominacions, perquè les nominacions ho inclou tot, és a dir, també els premis tècnics, i no estic veient cap d'aquestes sèries. Bueno. Són sèries que han tingut temporades l'any anterior.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que al final és una qüestió de menyspreu, podem dir-ho clarament, és menyspreu.
1: Sí, totalment.
0: I llavors, clar, aquí ens hauríem de plantejar fins a quin punt... A veure, La maldició de Guido's Bay amb 6 premis, molt merescut. Per exemple, també DFT Sant Lluís, em sembla que també amb 7 premis, molt merescut. Si ningú diu que no, The Pit amb 6 premis, també molt merescut. És a dir, que són sèries que ningú, cap de nosaltres... discutirem. O, per exemple, sèries que programes que no es comenten, perquè també, òbviament, hi ha programació infantil, The Muppet Show 4.

0: nominacions. Quatre premis, ningú discutirà.
1: Mm.
0: Ningú discutirà.
1: Però mira, això, si em permets, seria com... Va, vaig a posar un paral·lelisme a veure si me'l compres, eh? Jo que sóc del món de l'atletisme, que, diguem-ne, els mitjans no li acaben de donar molta, molta canxa, seria com si donéssim un premi, per exemple, a Espanya, no? Al millor esportista espanyol, i llavors, dels 5 nominats, 5 fossin futbolistes.
0: Sí.
1: I la Maria Pérez, que és la millor marxadora de tots els temps, no estaria ni nominada. És a dir, que un esport... O sigui, jo no dic que hagi de tenir a la tele tants minuts la marxa com el futbol, perquè és evident que això dependrà del que li agradi la gent, del que li interessa la gent, i agrada i interessa molt més el futbol, i això no ho discutiré mai. Ara, si estem dient qui és el millor esportista... no hi ha comparació possible. És a dir, seria com si diguessis que, bueno, és que és la que ha guanyat més trofeus, més medalles, campionat del món, és a dir, del món, quan qui guanya la Copa del Rei, m'entens, comparant-ho, és a dir, que clar que són, però ja tenen aquesta fama, precisament ha de, com un punt de compensació d'aprofitar aquestes coses, doncs pels donar-los, doncs encara no li han donat el Premi Princesa d'Astúries a la Maria Pérez, per exemple, cosa que no té cap mena de sentit. Doncs com això, tantes coses, i crec que amb les sèries passa una miqueta això amb segons quins gèneres, eh? El terror també podria ser, però com a mínim de vegades, quan és mainstream, no? Doncs sembla que sí que li han de donar, doncs, una mica més d'això, pues, però tampoc no molt,
0: cas,
1: eh? Sí.
0: No, no, però bueno, en aquest cas, La Maldició de Woodsbay, doncs, que té aquest
1: puntet, també,
0: aquest puntet de terror, però clar, depèn de com ho plantegis, clar, si el terror, és extensió molt, terror no, però terror más drama o sí, más comedia, más sí, no sé què, entonces sí.
1: Bueno, el cas dels Walking Dead, no? Els Walking Dead han estat molt premiats. I a mi, què vols que et digui? No em crida l'atenció, el més mínim.
0: A mi mai mateix m'ha cridat l'atenció. Tant... Jo diria que potser la primera temporada, bueno, que ni la vaig acabar, això seguríssim, i que vaig veure molts pocs episodis, però també perquè no m'interessa, però jo puc entendre que la gent li interessa.
1: Correcte, sí, sí, sí, estic totalment d'acord.
0: Puc entendre que, a més, estic nominat i rebi premis, però clar... per què altres sèries no tenen aquesta oportunitat?
1: Sí, sí, totalment, totalment.
0: Perquè a més, For All Mankind és una sèrie que ja és perfectament mainstream.
1: Sí, sí, sí.
0: Les sèries, les franquícies de Star Trek són mainstream, ja no parlem ja de Star Wars, que també, independentment de la qualitat que tinguin i de l'èxit que hagin tingut, però bueno, a nivell tècnic, ningú pot negar que Star Trek, per exemple, que no estiguin ni tan sols nominades.
1: Bueno, la segona temporada d'Andor encara es va endur alguna cosa, però no prou interpretativament com
0: sí,
1: pel que es mereixia.
0: Es veia, però perquè es veia com un Star Wars seriós.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Dir, com que és seriós, llavors sí.
1: Sí, correcte, estic molt d'acord amb aquesta...
0: Sí, com que és per adults, és això, no? És que no tiene que ver con los muñequitos de George Lucas.
1: Mm.
0: No és para niños, és para un públic adult. És això, com dient, a més, com mirant des del damunt de l'esquena, no, és que Andor és para gente inteligente, para gente adulta.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, no, a veure, aquest argument ho podem aplicar a 50.000 sèries.
1: Mm. Sí, sí, és molt interessant, estic totalment d'acord.
0: Severance, sí, sí, sí. Una sèrie que òbviament té un punt de partida ciència-ficció, però que és un drama com una casa.
1: Efectivament.
0: I ha rebut nominacions, però que jo sàpiga, el premi principal no l'ha guanyat.
1: Mm-hmm.
0: Sembla que no.
1: Mm-hmm.
0: Potser a un premi d'actors em sembla que sí, interpretatiu. I de guió i de direcció potser també, però és a dir que és això, que no, han de ser sèries serioses.
1: Mm.
0: Si són sèries serioses, llavors sí, les nominem i les... Obrim la porta, passeu, benvingudes.
1: Sí, sí.
0: Però aquestes coses per friquis, doncs no, això és que ni tan sols... Això sí que ho posem sota la catifa vermella.
1: I en canvi, en comparativa, hi ha altres subgèneres, per dir, que tenen carta blanca, que sigui màfia... que sigui Bajos Fondos, que sigui, no?, tot això...
0: Sí, Desapareguts, o històries així molt, molt dramàtiques, és a dir, molt, molt drama, és a dir, en aquest sentit, jo potser la sèrie dramàtica, i a més, en cadena oberta, que va tenir molt èxit, va ser va ser justament aquella sèrie, com es deia, ai, ja no me el cap, que la va fer l'Sterling K. Brown, el Milo Ventimiglia, només dient aquests actors, ja segurament els oients saben quina sèrie estic dient. Va tenir molt èxit, i a més, era una cadena en obert, és una cadena ABC, si no m'equivoco. És a dir, o les sèries familiars, sí. Al final, què és el que dona, diguéssim, carta de presentació perquè una sèrie dramàtica, per exemple, sigui nominada? Doncs que sigui sèrie. Llavors aquí, bueno, què és seriós en aquesta vida? És el mateix debat amb comèdia. Què és comèdia? Llavors, en sèrie dramàtica, què és un drama? Què és seriós? És que això, al final acabarem, doncs, passaran amb els, està passant amb els premis de televisió, el mateix que passa amb els segons quins actors, que segons si fan un premi d'un discapacitat o es posa
1: Estic
0: pròtesis al
1: d'acord.
0: damunt o el que sigui, o és un paper molt intens, ah, ja està guanyant l'Oscar. És a dir, Tom Cruise ja està dient, bueno, ja s'està dient Tom Cruise amb aquesta pel·lícula, el paper que està fent a Digler, que arribarà ara mateix, que s'ha posat no sé quantes capes de pròtesis al
1: Cert.
0: damunt, s'ha envellit, ja està, ja té ja alfombra, catifa vermella, ja posada ja per la nominació directa. Directe, ja directe. Ningú ja no s'espera que Tom Cruise no sigui nominat. I si no està nominat, quin escàndol! Però altres sèries que no juguen aquestes cartes tan populistes, podríem dir, tan sensacionalistes fins i tot, doncs no tenen aquesta oportunitat. Però bueno, sembla que ja hem dit bastant prou
1: Sí.
0: del semis d'enguany.
1: Va, ens dona temps a fer una recomanació aquesta setmana, Òscar?
0: Sí, va, vinga, no, de les dues, per sempre tenim dues, això ja sabeu que això no
1: Sí, no,
0: canvia.
1: l'Òscar sempre em ve preparat amb dues, però bueno, aquesta setmana, com que havíem de fer una mica d'això, farem una
0: Doncs mira,
1: excepció i triem
0: comencem amb
1: una.
0: la que millor m'ho he passat.
1: Val?
0: Perquè és una sèrie senzilleta. Una sèrie que també un punt de vista de ciència-ficció. Tu imagina't que de sobte tu ets científic, tu ets Rick Moranis, per posar un
1: Val.
0: exemple.
1: Que per cert ara ha tornat després de tants anys retirat per fer la segona de Spaceballs.
0: Ben tornat. I només que sigui aquesta oportunitat. Feia temps que volíem veure Rick Moranis.
1: És un talent, eh?
0: Actoràs,
1: És un
0: actoràs.
1: talent, és brutal,
0: Hi ha gent que té talent
1: sí.
0: natural
1: Sí,
0: i, a
1: sí,
0: més, té físic que ja predisposa a aquest talent
1: sí.
0: natural. I Rick Moranis tenia les dues coses. És com
1: Sí.
0: Mr. Bean. Rowan
1: Sí,
0: Atkinson té
1: Rowan
0: talent.
1: Atkinson,
0: Doncs Rick Moranis, que va tenir la seva època de glòria.
1: Sí.
0: Doncs tu te'n recordaràs d'aquella pel·lícula de Rick Moranis, Cariño, he encogido a los niños.
1: Sí, totalment.
0: Doncs imagina't que tu ets científic i estàs fent això, estàs fent treballs de miniaturització perquè vols acabar amb la fam del món. Llavors,
1: Val.
0: amb una petita mazorca de maïs,
1: Sí.
0: de blat de moro,
1: Sí.
0: doncs clar, si ho miniaturitzes molt, doncs pots acabar amb la del món perquè pots produir molt més. Llavors, si ho miniaturitzes, també ho pots fer molt, molt més gran.
1: Molt
0: Doncs
1: bé.
0: imagina't que de sobte t'equivoques i aquí fas petita, a la teva dona.
1: Oi, va. Home, no.
0: Doncs ja tens un punt de partida.
1: Podem t'ho fer amb la sogra, saps què vull dir? Però bueno,
0: Bueno, mira, sí. Jo penso que si ja fas directament, cariño, quién ha encogido a tu suegra, no passa el capítol 1 perquè ningú vol tornar-la a posar al seu tamany normal.
1: Efectivament. Cariño s'ha quedado así. Fem una mini pausa i ara ens explica l'Òscar què tal aquesta La Mujer Miniatura. De seguida tornem amb més nits de ràdio.
2: Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars. Donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
3: Hola España, soy Dani Buiza, el mitiquísimo exfutbolista de élite. Bueno, igual tan mítico. Ahora con BWIN tienes hasta 100 € en apuesta gratuita asegurada si pierdes tu primera apuesta.
4: BWIN, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
5: Onda Cero Podcast presenta.
6: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
5: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
7: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
0: Thank you.
1: Seguim a Nits de Ràdio i encara estem amb les sèries, perquè avui, com que amb l'Òscar González hem estat comentant els premis als Emmy, doncs ens havia quedat que no havíem pogut fer cap recomanació i volíem fer almenys una, ni que fos en versió reduïda, com és el que dona peu a la sèrie La Mujer.
0: Molt ben trobat. Aquí no damos puntada sin hilo.
1: La Mujer Miniatura, que és la sèrie que ens proposa aquesta setmana l'Òscar. Què tal està?

0: Ah, jo m'ho he passat molt bé. A veure, sí, si busques una sèrie lleugereta, i és evident que el punt de partida és molt lleuger.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Cariño, he encogido a mi mujer. Sí, t'he encogido, sí, sí, a ti, cariño. Sí, cariño, sí, t'he encogido. És a dir, en aquest sentit.
1: Sí, sí,
0: És, ja directament, ja et predisposa a veure una cosa senzilla, lleugera. 10 episodis. Clar, és una sèrie que, si no haguessin tingut potser tantes subtrames, hi ha una trama principal. Potser no, hi ha dues trames principals, que és la miniaturització i vamos a arreglar esto,
1: sí,
0: i després la gran trama realment que és la sèrie, de la sèrie, que és la relació de la parella.
1: Val.
0: Perquè en el fons la trama principal és aquesta parella que fa temps que està de capa caiguda i que estan a punt gairebé de divorciar-se i que s'estan donant una segona, tercera oportunitat, com doncs acaben, perquè, bueno, no podeu imaginar que és una temporada tancada, doncs acaben, pues esto, tornant una altra copa a ser la parella perfecta. Llavors, aquesta és la gran trama principal. Llavors, el tema de la miniaturització, diguéssim, és com l'excusa argumental,
1: sí,
0: que no és lleuger, perquè això succeeix al llarg de tota la sèrie. Ella no és l'única miniaturitzada.
1: Val.
0: Això ja us ho dic. Hi ha més personatges.
1: Val.
0: Però, com deia, com que té també moltes subtrames, a la filla, a la feina de la dona, coses que passen a la feina del científic, altres coses relacionades, doncs potser en lloc de 10 capítols, potser en 8, penso que hauria quedat més arrodonida.
1: Val
0: a dir també que jo els 10 episodis m'ho he passat molt bé. Molt bé. És a dir, que no li trec cap ni un, però sí que és veritat que si en lloc de plantejar més subtrames, potser potencies més encara les trames principals, i en lloc de fer 10, en 8, jo penso que queda patxoc, ja fas patxoca, queda ja niquelau, com diuen en castellà. Jo m'ho he passat molt bé perquè és una sèrie lleugera, té molt d'humor, els dos personatges, tant els dos actors, tant l'Elizabeth Banks, que l'han vist en moltes pel·lícules de comèdia, imita també altres sèries, i en Matthew McFadden, que fins ara el veiem en papers més o menys, anava a dir dramàtics, però clar, el paper que té també a Succession és molt còmic, però una comèdia molt negra, podríem dir, una comèdia molt que no és comèdia de ja-ja-ji-ji-ji, sinó perquè el personatge és un miserable. Però bueno, habitualment en Matthew McFadden no fa papers de comèdia més enllà del que va fer a Succession, que és una altra cosa, i que, de fet, Succession no és una comèdia, és un drama. Però, bueno, el personatge, diguéssim, que es predisposa cap a la comèdia. Llavors, veure tots dos que tenen una química, que ja, amb el tràiler, ja es pot, més o menys, albirar que tenen molt bona química, tots dos. I al llarg de la sèrie es nota aquesta química. És una sèrie divertida des del principi. Una sèrie que entres al joc. Perquè, a més, clar, ella quan es queda miniaturitzada, què és el que fa? Doncs quina casualitat, perquè li van regalar a la filla que té una casa de nines,
1: sí,
0: doncs
1: sí,
0: ella va viure a la casa de nines. Amb tota la instal·lació elèctrica, tota la instal·lació d'aigua, amb menjar, a la televisió... Llavors, al llarg de la temporada... A més, els efectes digitals
1: estan molt ben fets.
0: Molt, molt ben fet. Aquí és evident que han gastat diner, però clar, és fàcil que si tens una sèrie d'aquest tipus, la caguis en el més important, que és fer realitat o fer realisme.
1: Sí, que no sigui creïble, no? Digues,
0: clar, sí.
1: O ja que em vegeixi malament, no? Per exemple.
0: Aquí, òbviament, t'has de fixar molt i, clar, has de, diguéssim, suspendre la teva incredulitat, que és el primer punt de partida. Però un cop hi entres, doncs tot funciona molt bé. Llavors, veus, per exemple, doncs, els personatges miniaturitzats, que ja dic que és l'única, doncs com fan servir un mòbil, que un mòbil per nosaltres és petit, per ells és immens. O clar, sí, per exemple, tu et prens un Hello Catil o un Hello per no dir marques, clar, per ella no te'l menges, estàs japant el paracetamol. O coses així, sí, clar, coses que per ti són molt petites, per elles, per ella i altres personatges són molt grans, és a dir, en aquest sentit tot està molt ben fet. Funciona a nivell de sèrie d'això fantàstica, funciona a nivell de comèdia, funciona a nivell de drama familiar, no només la seva relació sinó també la seva filla, la relació que tenen cadascun d'ells amb els seus pares. El capítol 9, per exemple, és un capítol que no té res a veure amb el que llavors hem vist a la sèrie. El capítol 9 fa flashback de quan ells com es van casar fa 20 anys. Clar, a partir d'aquesta boda és quan venen els seus problemes, que se'ls van explicant al llarg de la temporada. Però és en aquest capítol en què t'ho expliquen tot. Llavors ja veus que aquella boda, primer hi ha, diguéssim, la... Sí, hi ha una cosa que sempre surt tan malament. Els sopars de, diguéssim, això de... Els rehearsal diners, els sopars això de prova, o els dinars de prova a les bodes, saps? Vas a fer un dinar de prova.
1: Sí,
0: llavors
1: sí,
0: surt
1: sí,
0: uns
1: sí.
0: Amiguets,
1: prova el menú, que es diu, sí.
0: Exacte, va provar el menú. Clar, aquí, els americans, els Estats Units, ho tenen molt. És com els baby showers, aquestes coses. Ho tenen molt, molt, diguéssim, molt treballat. I no només en el sopar, diguéssim, en el sopar de la boda d'assaig, és gairebé el mateix que et trobaràs a la boda. És a dir, que són els mateixos convidats. Uh-huh. Però, clar, si ja hi ha rencilles familiars que tu ja tens por que surtin al sopar de boda, si ja surten directament al sopar d'assaig, la cosa va malament. Doncs aquest capítol 9 parla justament d'això.
1: Està bé.
0: Llavors, el capítol 10, tot es tanca. Uh-huh. Es tanca, però queda una porta oberta. Com si diguéssim, bueno, la línia principal, la trama principal està tancada. Però si algun dia, Peacock, voleu continuar, us deixem aquesta porta oberta.
1: Doncs és bo de saber, que per cert, de la setmana passada, la sèrie que dèiem Rand or Die, la de, doncs, que ja han dit que no faran segona temporada, ja l'han cancel·lat. Perquè vegis com són les coses.
0: Clar, tu et quedes amb unes ganes de dir, i amb quines ganes em poso jo amb la primera?
1: Exactament, quan ja te l'han d'això. Bueno, veurem. Aquesta, com a mínim, li tinc moltes ganes, d'aquesta proposta que ens ha fet l'Òscar aquesta setmana. Guarda't l'altra per la propera setmana, Òscar, i t'escoltem d'aquí uns quants dies.
0: Parlem.
1: Que vagi molt bé, Òscar, gràcies.
0: Fins la propera.